Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat. These days you've been

0: 360.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per una aplicació de cites.
2: I els lliuretencs amb aquest resultat s'allunyen de la primera posició, però continuen vius a la lluita pel play-off, on també continua molt viu ara la Unió Esportiva Tossa. L'empat dels lliuretencs va arribar en el minut 86, però en el temps afegit els de Tossa de Mar van fer el definitiu 2-1.
3: Crec que hem sigut nosaltres una mica superiors, hem lluitat molt, hem posat un ritme de partit molt alt i al final doncs, hem pogut marcar aquest segon gol en el temps de descompte.
4: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys. L'allargament, però, no acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
5: La resposta no va trigar a aparèixer. Posteriorment, els Rollins van fer un comunicat, van ser els pioners en demanar a Trump que deixés d'utilitzar la seva música, si us plau, en els seus actes polítics, perquè no volien de cap manera que se'ls vinculés ni al partit, ni a la campanya, ni a les xarxes, ni al personatge. Ells van ser els primers.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: And the trumpets, they go.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per una aplicació de cites.
2: I els lliuretencs amb aquest resultat s'allunyen de la primera posició, però continuen vius en la lluita pel play-off, on també continua molt viu ara la Unió Esportiva Tossa. L'empat dels lliuretencs va arribar en el minut 86, però en el temps afegit els de Tossa de Mar van fer el definitiu 2-1.
3: Crec que hem sigut nosaltres una mica superiors, hem lluitat molt, hem posat un ritme de partit molt alt i al final hem pogut marcar aquest segon gol en el temps de descompte.
4: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys. L'allargament, però, no acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
5: La resposta no va trigar en aparèixer. Posteriorment, els Rollins van fer un comunicat, van ser els pioners en demanar a Trump que deixés d'utilitzar la seva música, si us plau, en els seus actes polítics, perquè no volien de cap manera que se'ls vinculés ni al partit, ni a la campanya, ni a les xarxes, ni al personatge. Ells van ser els primers.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
4: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
3: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
4: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
3: Sort que t'ho gestionen tot.
4: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
5: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
6: Una iniciativa de Vitaldent.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
8: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Matí 360.
9: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per una aplicació de cites.
10: I els lloretencs amb aquest resultat s'allunyen de la primera posició, però continuen vius en la lluita pel play-off, on també continua molt viu ara la Unió Esportiva Tossa. L'empat dels lloretencs va arribar en el minut 86, però en el temps afegit els de Tossa de Mar van fer el definitiu 2-1.
11: Crec que hem sigut nosaltres una mica superiors, hem lluitat molt, hem posat un ritme de partit molt alt i al final doncs, hem pogut marcar aquest segon gol en el temps de descompte.
12: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys. L'allargament, però, no acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
13: La resposta no va trigar a aparèixer. Posteriorment, els Rollins van fer un comunicat, van ser els pioners en demanar a Trump que deixés d'utilitzar la seva música, si us plau, en els seus actes polítics, perquè no volien de cap manera que se'ls vinculés ni al partit, ni a la campanya, ni a les xarxes, ni al personatge. Ells van ser els primers.
8: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar. I un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi Dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda de cap a cap.
6: De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Matí 360.
8: Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 16 d'abril un home a Arenys de Mar per agredir sexualment i intentar matar una dona que va conèixer per una aplicació de cites.
9: I els lliuratecs amb aquest resultat s'allunyen de la primera posició, però continuen vius en la lluita pel play-off, on també continua molt viu ara la Unió Esportiva Tossa. L'empat dels lliuratecs va arribar en el minut 86, però en el temps afegit els de Tossa de Mar van fer el definitiu 2-1.
10: Crec que hem sigut nosaltres una mica superiors, hem lluitat molt, hem posat un ritme de partit molt alt i al final doncs, hem pogut marcar aquest segon gol en el temps de descompte.
11: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys. L'allargament, però, no acostuma a anar acompanyat d'una bona salut.
12: La resposta no va trigar a aparèixer. Posteriorment, els Rollins van fer un comunicat, van ser els pioners en demanar a Trump que deixés d'utilitzar la seva música, si us plau, en els seus actes polítics, perquè no volien de cap manera que se'ls vinculés ni al partit, ni a la campanya, ni a les xarxes, ni al personatge. Ells van ser els primers.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Bon dia, som dimarts 5 de maig del 2026.

Són les 8 del matí i 3 minuts d'aquest dimarts 5 de maig del 2026. Què tal? Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts, benvingudes al Matí 360 de Ràdio Marina, al 100.3 i 96.2 de l'FM, també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Comencem el programa d'aquest dimarts, un dimarts que torna a presentar-se a nivell meteorològic variable, amb alternança de núvols i també algunes estones de clarianes, temperatures que es mantenen contingudes al voltant dels 20 graus, 21 graus a les hores centrals del dia, i possibilitat de pluges i algunes tempestes cap al vespre, igual que les que vam tenir en alguns punts del territori ahir a la tarda. De totes maneres, és una situació meteorològica doncs, que s'haurà d'anar veient com evoluciona durant les properes hores i també durant els propers dies. Comencem amb el programa d'avui. Tenim algunes coses per explicar-vos més enllà de les seccions habituals de cada dia, com les notícies, la mobilitat, els diaris i també l'agenda d'activitats. Avui parlarem del Marí Murtríssim, una de les propostes del Jardí Botànic Marí Murtra per al proper cap de setmana, una de les propostes al territori per al proper cap de setmana. També parlarem a la segona hora com cada dia de l'actualitat musical i cultural amb la Montse Rico, i també en el nostre farem el nostre viatge en el temps amb el DeLorean per saber què passava en el món de la música tal dia com avui, però de fa uns quants anys. És un plaer acompanyar-vos a primera hora del matí des del 100.3 i 96.2 de Ràdio Marina, i som la Isabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. Comencem, doncs, amb el repàs de l'actualitat.

Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes. La víctima, que anava vestida i sense documentació, encara no ha estat identificada. Segons les primeres informacions, no presentava signes de violència i tot indica que podria tractar-se d'una mort per ofegament. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació i ara serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes de la mort. Més qüestions. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella. La intervenció realitzada pel Servei d'Urologia marca un pas endavant en la incorporació de tecnologia avançada al centre. De fet, el de Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en aquesta especialitat, mentre que la resta han començat l'activitat amb cirurgia general. La cirurgia robòtica permet operacions més precises i menys invasives, millorant la recuperació dels pacients. Amb aquesta fita, l'hospital s'equipara a altres centres que ja utilitzen aquesta tècnica. I seguim a Calella, però una altra qüestió. El municipi ha posat en marxa el nou sistema d'intel·ligència turística. Es tracta d'una eina digital que permet consultar dades sobre l'activitat turística a la ciutat, com el nombre de visitants, la seva procedència o la seva reputació en línia d'allotjaments i restaurants. El sistema d'intel·ligència turística integra dades municipals amb altres fons, com la Generalitat o organismes especialitzats, i es complementa amb eines de monitoratge de la reputació digital i un sistema de gestió de dades per optimitzar el coneixement del comportament dels visitants. Vuit i set minuts, tenim altres qüestions per explicar-vos d'aquest dimarts 5 de maig. Lloret de Mar celebrarà del 25 al 31 de maig la segona setmana de la gent gran. Durant 7 dies s'han programat una quinzena d'activitats adreçades a aquest col·lectiu amb propostes esportives, culturals i d'oci. Entre els actes hi ha caminades, tallers de salut, visites guiades, cantades de maneres i activitats com zumba, tai chi o també karaoke. El regidor de la gent gran, Alejandro Pérez, destaca que el programa ofereix un ventall ampli pensat per fomentar la participació i el benestar. La iniciativa forma part del projecte municipal Lloret al teu costat. I Blanes ha posat en marxa una nova ruta de punts selfie distribuïts en diferents espais emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fomentar la descoberta del territori d'una manera més visual i participativa. La iniciativa, impulsada pel Departament de Turisme de l'Ajuntament, s'ha completat amb la instal·lació del darrer punt a la plaça de l'Església davant del Palau Vescomtal. En total, la ruta compta amb 8 ubicacions que recorren alguns dels indrets més representatius de la ciutat. Cada punt incorpora un codi QR que dona accés a informació turística, continguts digitals i audioguies amb dades sobre el patrimoni, la història i l'oferta cultural del municipi. Fem un cop d'ull a la informació d'àmbit general.

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat una inversió extraordinària de més de 55 milions d'euros per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. Els diners es destinaran, entre altres mesures, a millorar el servei d'atenció domiciliària, reforçar l'atenció a la infància i ampliar els serveis socioeducatius. També es preveu augmentar les ajudes d'urgència social, incorporar més professionals per reduir llistes d'espera i reforçar l'atenció a col·lectius vulnerables com persones sense llar o en processos d'acollida. I el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat de la possible afectació de la guerra a l'Orient Mitjà en el subministrament de querosè, el combustible dels avions. Cuerpo ha reconegut preocupació de cara a l'estiu i ha demanat actuar de manera preventiva abans que apareguin problemes d'escassetat. Tot i això, ha destacat que Espanya té menys dependència d'aquest combustible que altres països europeus, però ha advertit que la situació pot impactar indirectament al turisme. El ministre també ha plantejat flexibilitzar algunes normes del sector aeri. Vuit i deu minuts al matí, és moment de la previsió meteorològica per aquest dimarts. Una previsió del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que avui tindrem nuvolades al quadrant nord-est que aniran creixent amb el pas de les hores i aniran acompanyades de ruixats que poden ser puntualment intensos. Temperatures màximes avui entre els 21 i 22 graus a les hores centrals del dia. Teniu més informació, més notícies a marina360.cat, cada hora també els butlletins informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram. Ara és moment de fer un cop d'ull a la mobilitat.

De moment ens fixem a la C-65, la via que connecta diversos punts de les comarques gironines. Tenim una circulació intensa amb retencions de 3 quilòmetres en direcció a Girona entre els municipis de Cassà de la Selva i Llambilles. També la C-60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, presenta a hores d'ara 1 quilòmetre de circulació amb retencions en sentit Mataró, a l'alçada d'Argentona. La C-31, la via que connecta l'autopista del Maresme amb l'àrea metropolitana de Barcelona, presenta a hores d'ara 5 quilòmetres de circulació amb retencions entre els municipis de Montgat i Badalona. Circulació també complicada, com cada dia aquesta hora, els accessos a l'àrea metropolitana de Barcelona des de la Selva i el Maresme, a vies com les Rondes i també el Nus de la Trinitat. Pel que fa al servei de Rodalies, destaca l'avís de Rodalies de les línies R11 i RGU, també R2 Nord, de modificació d'horaris per uns treballs que es fan entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià. Tot això a partir d'aquesta setmana. De fet, des d'ahir ja s'han modificat aquests horaris a les línies R11, RGU i R2 Nord de Rodalies de Catalunya. Per altra banda, també continuen els treballs a la línia R1 i també a la RGU entre Blanes i Massanet-Massanàs en horari nocturn entre les 10 de la nit i les 6 del matí. Per tant, entre aquest tram, per tant, els últims trens del dia i els primers, el servei es presta amb un servei alternatiu per carretera entre Blanes i Massanet-Massanàs. 8 i 12 minuts, som dimarts, 5 de maig del 2026. Arriba ara el so d'Alex Warren i la seva darrera proposta es diu Fever Dream.

concert l'any 2021, ja fa 5 anys, quan va publicar aquest tema Ed Sheeran, i ens va sorprendre aquest gir més cap a la música de ball, cap al dance, d'aquest músic britànic, que, per cert, aquest any ha decidit no passar per Barcelona en la seva gira. Fem un apunt ràpid d'algunes de les propostes de l'agenda d'activitats per als propers dies. Destaquem a Blanes el proper dissabte la celebració del Dia Internacional de la Dansa de 5 de la tarda a 9 del vespre. També tenim el diumenge la 34a edició de la Ruta de les Ermites a partir de les 9 del matí amb sortida des del Passeig de Mar i amb 3 distàncies diferents. A Lloret de Mar, de tot aquest mes de maig fins al dia 31, les Jornades Gastronòmiques de l'Arròs, participen 18 restaurants, 18 establiments diferents al municipi i també l'Escola d'Hostaleria. I també continua l'exposició dedicada als 75 anys al Casal de l'Obrera, que està ubicada a la Masia de Can Saragossa i es pot visitar fins al 30 de juny. Més activitats, destaquem a Vidreres el proper dissabte la cursa i jornada solidària Enfila't. Hi ha dues distàncies de 5 i 10 quilòmetres i la recaptació anirà destinada al benestar de les famílies amb infants hospitalitzats. 8 del matí, gairebé 20 minuts, aquest dimarts 5 de maig. Ara ens quedem amb la versió d'un clàssic que en el seu dia van fer a Tommy Keaton, The Tide is High.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Matí 360, l'entrevista del dia.
6: Vuit del matí, 25 minuts, aquest dimarts 5 de maig del 26. Al principi del programa us ho explicàvem, avui parlem del Marí Mortríssim, una tercera edició que se celebrarà el proper cap de setmana al Jardí Botànic Marí Mortre de Blanes. Per parlar-ne tenim avui els estudis de Ràdio Marina el gerent de la Fundació Calfaus, que gestiona, propietari i gestora del Jardí Botànic Marí Mortre de Blanes, Josep Borrell. Josep, bon dia, benvingut de nou.
7: Bon dia, Josep Lluís, què tal?
6: Doncs suposo que vosaltres ja, en aquesta recta final, aquests nervis, no?, dels darrers dies, ultimant els darrers detalls d'aquest Marí Mortríssim, d'aquest esdeveniment, explica'ns una mica, per qui no sàpiga què és el Marí Mortríssim, què és, no?, aquest esdeveniment que organitza el proper cap de setmana.
7: Doncs, mira, com deia Marc Simpson, en un dels famosos
6: Marc
7: capítols...
6: Simpson.
7: Marc Simpson. El millor de tot plegat és l'anticipació, no?, aquests dies que dius, no?, aquests nervis que tu ara comentaves, no?, dels dies previs a que realment passi. Per explicar ras i curt el que és el Marí Mortríssim, d'alguna manera és la nostra festa major.
6: Festa major.
7: Sí, és el nostre dia. Cada dia és el nostre dia, com el de tothom, espero. Però és un dia en el que oferim a la gent que ens envolta, a la comunitat que ens envolta, als nostres visitants, el millor del que pot passar a Marí Mortre. Mm-hmm. Llavors, per començar, el jardí, les visites al jardí, no? Però també tot un seguit d'activitats per ser fetes en família. I aquí m'agradaria posar l'accent en família, no per petits, no per grans, sinó per fer-les totes junts. Per què? Per celebrar també i per reivindicar aquest rol que tenim a Marí Mortre, no només de centre de recerca, sinó també de centre de divulgació, de centre on, a part de passar un molt bon dia, de fer una activitat superxula, també es pot aprendre alguna cosa de botànica d'una manera superamable, superfàcil, superentenedora, i sortir del jardí doncs pensant, caram, això de la botànica no està tan malament, no? El tema de les plantes, el món de les plantes no està gens malament.
6: Després doncs, en parlem d'aquesta doble vessant, no? Perquè el Jardí Botànic Marí Mortara és evidentment una de les icones de la Costa Brava, però clar, a més va molt més enllà la cosa, eh? Va molt més enllà del selfie o de la visita a un lloc maco, no?
7: Totalment.
6: Marí Mortíssim, festival pensat per les famílies, per tant públic familiar en el seu conjunt. Deies, festa major, però tampoc fa tant, no? Són 3 anys, aquesta és la tercera edició que ho feu.
7: Sí, jo m'imagino que les festes majors també devien començar en algun moment, no? Clar. Algú va dir, home, doncs mira, farem unes sardanes, o farem un castell, o farem alguna cosa, o farem un ball a la nit. Sí, fa 3 anys que el vam fer, també va ser una manera de reorientar l'activitat del propi jardí cap als nostres fins fundacionals. O sigui, recordem que el Marí Mortara el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Marí Mortíssim. És a dir, sortint també una mica del context de la pandèmia, que ja gairebé no ens en recordem, perquè han passat moltes coses des d'aleshores, però si ens posem en el 22, no? aquell moment de dir, ostres, sortim d'una pandèmia, d'un període en el que ho hem passat malament i en el que podem posar sobre la taula que el jardí és un espai segur, a l'aire lliure, és un espai saludable, és un espai en el que volem convidar a tothom a venir. Doncs d'aquí va sortir una mica la idea aquesta. També agafant idees de coses que passen al nostre entorn, als màrquets, no? Aquests màrquets d'estiu tan xulos i tan agradables, i vam pensar, home, doncs, Marí Mortara sembla un bon lloc per fer-hi un màrquet. Evidentment, no podem estar competint ni copiant idees de màrquets molt més grans que tenim al nostre entorn, no? Però una mica d'això, una mica d'aquestes activitats que ja durant l'any anàvem oferint i que d'aquesta manera les concentrem, també reivindicar les visites guiades al jardí. Sabem que la gent que visita el jardí amb una visita guiada surt amb un coneixement molt més profund del que és Marí Mortara, del que és la figura de Faust, que no la gent que simplement paga l'entrada i fa la volta pel seu compte. Per tant, totes aquestes coses concentrades les posem a la coctelera, les barregem i diem, home, aquí tenim per muntar un dia xulíssim, per muntar un dia molt, molt interessant.
6: I un esdeveniment, deies que va molt orientat també al públic de proximitat, i com a proximitat no hem d'entendre només Blanes, Lloret i Malgrat, sinó un radi una mica més ampli, no?
7: Sí, en teoria no, i a la pràctica, a veure, de jardins botànics a Catalunya n'hi ha dos, hi ha el de Barcelona i som nosaltres, no?, que podem fer la feina de jardí botànic. Per tant, Marí Mortara ens veiem com un equipament de país, com un espai, realment no diria únic, però un dels dos que hi ha en el país. Llavors, també ens adrecem en aquest públic de més proximitat, que podem entendre que és el públic català en general, però també molt especialment el de la nostra comunitat més propera. Perquè volem que vinguin i perquè volem que vegin el jardí en funcionament i volem que descobreixin tot el que pot passar al jardí, perquè al fi i al cap són els nostres veïns. Vull dir, nosaltres podem tenir molt bones intencions amb gent que ve d'una hora enllà i de fet, els agraïm moltíssim, no?, que hi hagi gent que es prengui aquesta molèstia per venir aquí. Però els nostres veïns són els que ens veiem cada dia. Vull dir, quan arribem a la feina, quan sortim de la feina, quan obrim les portes, i aquesta és la comunitat amb la que també tenim molt d'interès.
6: Novetats respecte a l'edició de l'any passat. Què hem de destacar aquest any?
7: A veure, el que hem fet aquest any en el disseny del Marí Mortíssim és allò que es diu a vegades de ho hem canviat tot perquè no canviï res, no? O sigui, al fi i al cap el que hem volgut fer és la fórmula, crec que ja d'entrada la teníem molt clara, i la fórmula general, el marc general, no el toquem. Continua sent la mateixa estructura que ara, si vols, et comentarem una mica més de detall, però sí que hem canviat les activitats. O sigui, no volem caure ni en la rutina ni en el cansament, volem que cada any les activitats que oferim tinguin un valor diferent. O sigui, que d'un any a un altre puguem tenir l'incentiu d'anar-hi perquè farem una cosa diferent. Aquest any ens hem orientat molt... Bé, de fet, perdó, començo abans. Tenim 3 tipus d'activitats. Una són les visites guiades, que només pel fet de participar en el Marí Mortíssim, tothom té una visita guiada garantida, diguem, amb l'entrada. Hi ha 2 o 3 torns i la gent es pot apuntar al que li convingui més. També tenim les activitats de la biodiversitat. Aquestes, per nosaltres, són molt troncals, són molt... molt importants. Per què? Perquè són les que ens ajuden a vincular aquest públic familiar amb aquelles coses que passen al jardí, per exemple, doncs fer una caixa niu, fer una trapa somnis, fer coses amb elements vegetals, descobrir què podem fer per promoure també la biodiversitat, no? Menjadores d'ocells, etc, etc. I d'aquests també el Mar i Mortíssim, doncs, la gent que participa pot triar una d'aquestes activitats. I on hi ha més novetats segurament és en el tercer capítol, que serien les activitats més lúdiques, que també estan enfocades a la botànica, però d'una manera una mica diferent, i ara m'entendràs el que vull dir. Per exemple, hem posat en marxa un taller de formatges vegetals.
6: Caram.
7: Sí, de formatges fets amb elements vegetals. Bueno, doncs és interessant perquè molta gent, començant per mi mateix fa un temps, doncs t'hagués dit, formatge vegetal són dues paraules
6: que no lliguen.
7: Que jo no havia posat mai a la mateixa frase, no? O xocolates vegetals. Doncs, bueno, la xocolata ja és una planta, però un taller d'elaboració de xocolates. Hem tocat una mica més aquest element gastronòmic, també amb molta proximitat, perquè aquests dos tallers ens els fa l'Anna Colomer, que és... no sabria com definir-la, és una mica una persona molt sàvia, que en sap molt de plantes, d'aquestes coses, que a més és de superproximitat, perquè és d'Arbúcies, i ens fa aquests tallers per introduir-nos a les coses que podem fer després a casa, en família, i que tenen com a centre, encara que no ens ho sembli, el món de l'utilització de les plantes. I també, a part d'aquests dos tallers, un de manualitats amb elements vegetals, que de fet això entronca molt bé, ara, esclar, estem al maig, però entronca molt amb els tallers que fem llavors per Nadal, de decoracions amb elements vegetals, de decoracions nadalenques, centres de taula, coses que els nostres avis feien per decorar una taula, per decorar una entrada en una casa, utilitzant elements naturals, una pinya, una fulla, un grèvol, i ara ho recuperem, però en format estiu.
6: Mm-hmm. Primer any èxit absolut, segon any l'any passat també, no? per el que explicàveu, i per tot el que hem pogut veure, no? I aquest any l'expectativa mantenir o inclús augmentar una mica més, o estaria bé que ens quedéssim com estem?
7: Mira, et puc dir que acabem de tancar l'última entrada.
6: Ja no n'hi ha entrades.
7: Ja no hi ha entrades per participar en el Mar i Mortíssim. No vol dir que el jardí estigui tancat.
6: Clar, això va a part.
7: Però sí que les entrades estan en sold out ja des de ja. O sigui, això ja t'ho puc explicar ja ara mateix, perquè ha passat ara. Esclar, això no vol dir que hi ha tota aquesta altra part del Mar i Mortíssim, que també es pot gaudir per part dels visitants. O sigui, els visitants que vinguin al jardí, que no tinguin una activitat agafada en el Mar i Mortíssim, poden continuar participant, doncs...
6: D'una manera indirecta, no?
7: Sí, hi haurà parades de roba, d'espelmes fetes artesanalment, hi haurà dos o tres estants gastronòmics, d'establiments també, molt de quilòmetre zero, que ofereixen doncs, un dia diferent a Mar i Mortre. I això hi serà, i això està obert a tothom. Vull dir que qualsevol persona, encara que no tingui una entrada per fer una activitat del Mar i Mortíssim, pot venir, es pot passejar i pot disfrutar del jardí d'aquesta manera, bueno, una mica diferent, no? Perquè vulguis que no, doncs, aquestes parades gastronòmiques altres dies no hi seran. I en canvi aquest diumenge sí.
6: Clar, és un dia diferent per gaudir del Mar i Mortre, no?
7: Totalment.
6: Josep, el Mar i Mortíssim i altres activitats com les que comentaves de Nadal ajuden molt a allargar la temporada turística del jardí, no? Que tradicionalment sempre s'ha concentrat en els mesos d'estiu, com gairebé tota l'activitat turística que coneixíem tradicional fins ara, no?
7: Totalment. Sí, de fet et diria que fer el Mar i Mortíssim ara al maig respon una mica a una lògica antiga, en el sentit que la temporada turística solia començar al juny i la nostra intenció en aquest cas hagués sigut adelantar-ho un parell o tres de setmanes, no? Però realment, tal com estem nosaltres ara mateix, en la nostra zona, et diria que la temporada turística comença per Setmana Santa.
6: Ja ha començat, sí.
7: Ja ha començat.
6: A Lloret, o sigui, ja ho deien, també.
7: Sí, sí, o sigui, ja estem tinguent fluxes de gent que té ganes de sortir, que, bueno, alguna vegada em sembla que ho havíem parlat, no? No deixem de ser mediterranis, que ens toca una mica el sol, ens agrada, venim de passar un hivern tancadets, i a nosaltres ens agraden aquests cicles de... Ostres, doncs hem estat tancats, ara ens agrada sortir, ens agrada fer-ho, doncs, en comunitat, no sé com explicar-ho, no? Ens agrada sortir i congregar-nos en espais diferents, i per això anem a les platges i anem als passejos marítims, i ens agrada sortir a fer el vermut i a dinar por ahí, i bueno, totes aquestes coses, no? Llavors, la temporada turística realment ja va començar per Setmana Santa, jo et diria. Però per nosaltres continua tenint lògica fer el Mar Immortalíssim ara al maig, encara que ja fa doncs, un mes i mig que estem en temporada gairebé alta, si no alta, gairebé alta. Per què? Perquè també és un bon moment per explicar el jardí. I, de fet, dels tres, saps que el Jardí Botànic Mar Immortal està dividit en tres parts, la part temperada, la part subtropical, però també la part mediterrània és molt important, que és la del Templet de Línia, la que dona al mar. Uh-huh. I aquesta ara és el seu moment. Ara és el moment de disfrutar-la, ara és el moment de l'any en el que està millor. Llavors, posar això aquí també és una celebració d'aquesta cosa mediterrània nostra, no? D'aquesta cosa lligada una mica als nostres cicles vitals i temporals. No?
6: Mm. Quines previsions hi ha per aquest estiu?
7: Buf, jo crec que serà un bon estiu. Estem una mica a l'espera... Si m'haguessis fet aquesta pregunta al febrer, t'hagués dit, ostres, Josep Lluís, anirem bé, aquest any serà, crec que serà un bon any, i ara els joves diuen, les vibres que m'arriben són bones, això està molt bé. Bueno, tenim un parell de conflictes aquí que no acaben de... dissoldre's, de solucionar-se, i que poden tenir una afectació bastant seriosa. En el sentit que no són... Són conflictes que poden provocar crisis o, com a mínim, baixades d'activitat econòmica d'una manera diferida, perquè, curiosament, això, ara no em vull posar en un tema que no em toca, però, curiosament, els vaixells de petroli arriben a diferents llocs del món, o els de mercaderies, doncs el ritme que van. Vull dir, són vaixells molt lents. Vol dir que comença un conflicte en un moment a Iran...
6: I els efectes d'un mes, no es noten fins a cap d'un
7: correcte,
6: temps.
7: Correcte, i la baixada del petroli arriba a Austràlia al cap d'un mes, i ens arriba a nosaltres al cap d'un mes i mig, perquè és el temps que tarden a no arribar a aquest tipus de vaixell.
6: Totalment.
7: Llavors, jo no sóc massa de les campanes al vol. Ja, en general, crec que en el nostre sector no és prudent ser exageradament optimista. De moment, el que sí que puc dir és que l'any està sent relativament bo. També per una altra cosa, perquè Mar Immortal, malgrat tot, no és una activitat exageradament cara. Això és una activitat que es pot fer a un preu bastant assequible. I aquest tipus d'activitats... també solen ser... O sigui, i el nostre públic de més proximitat les valora, diguem, per sobre d'altres coses que potser deixarà de fer abans si són més cares. No sé si he fet una frase aquí molt estranya.
6: Sí.
7: Però, vaja, també des de la pandèmia, ja que parlàvem de la pandèmia, i gairebé em sorprèn, parlant de la pandèmia tant, però a la pandèmia vam entendre molt que el que hem de cuidar més és el nostre veí. És el nostre públic de proximitat, el que viu aquí, el que està a X minuts de casa nostra, perquè aquest és el que continuarà vinguent. Si ara de cop es tallen els fluxos turístics de Xina o d'Estats Units, tindrem una repercussió. Però el que crec que seria molt, molt greu per nosaltres seria que deixessin de venir els blanencs, els lloretencs, els calallencs i els de Barcelona, perquè aquests són els que ens tenen just aquí a tocar.
6: Clar.
7: Llavors, voldria dir que no els hem cuidat prou. I aquest és una... Crec que seria menys perdonable, això.
6: Ho hem de deixar aquí. De moment, el que tenim a la vista, el proper cap de setmana, Mar Immortalíssim, tercera edició, amb diverses propostes, diverses activitats, ja amb sold out, des d'avui.
7: Des de ja.
6: Enhorabona per aquesta iniciativa. Josep Borrell, gerent de la Fundació Calfaus. En seguirem parlant.
7: Gràcies. Bon dia.
0: Matí 360, a Ràdio Marina i marina360.cat.

0: Camí de les 9, és moment ara d'obrir els diaris per conèixer els titulars dels rotatius amb la Isabel González. Isabel, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal? Com estem? Moment d'anar al

0: Per primer cop, els sobiranistes lideren el govern a Gal·les. I també Ormuz ens escanya perquè tota la nostra vida depèn del petroli. És una cita extreta d'una entrevista que també podem trobar en portada, feta a Manuel Silva Ferrer, investigador en ciències polítiques i energia. Passem ara a La Vanguardia, on hi ha titulars com, per exemple, Cábalos desafia Lugo a trobar el botí, i també la popularitat de Trump cau a plom mentre la crisi d'Ormuz s'agreuja. Al periòdico, la seva portada, hi trobem titulars com, per exemple, que els Mossos apunten al brot psicòtic en l'apunyalament d'Esplugues i també que Foment xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures. Acabem amb la portada de l'Ara i els seus titulars. D'una banda, els Estats Units i l'Iran reactiven el foc creuat al Golf i, de l'altra, Ábalos critica el viatge de la Guàrdia Civil. Aquests són, ràpidament, alguns dels titulars més destacats del dia d'avui, dimarts 5 de maig.
1: Gràcies, fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
1: 11 minuts i les 9, arribant als Catarres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial.

0: gratis a l'any. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susanna, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
3: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
4: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
5: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 12:45 a 14:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
6: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
7: Matí 360.
8: I els dimarts de cada 15 dies arriba l'espai en clau d'opinió d'en Joan Ferrer. Joan, bon dia.
9: Molt bon dia, Josep Lluís. Avui voldria parlar d'esports, però de l'esport de base. Parlar de Lamine Yamal o Mbappé, Sinner o Alcaraz, Marc o Àlex Márquez, el Mundial de Fórmula 1 o l'NBA, on priva el negoci i l'espectacle, ja té una gran cobertura en d'altres mitjans de comunicació. L'esport que realment hauria de tenir el màxim suport de les institucions i les empreses hauria de ser el de base. Ara, el primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionats. A l'esport base, el més important no és guanyar. Es tracta d'aprendre hàbits saludables, formar-se esportivament i personalment, i si al final de temporada es guanya un títol o alguna lliga, cal donar-li la importància que realment té. Guanyar un partit de futbol 10-0 o un de bàsquet 50-5 no serveix absolutament de res, ni els que perden, però tampoc els que guanyen. S'han de fomentar competicions el més igualades possibles, perquè tothom en gaudeixi i en tregui profit. També s'han d'erradicar els comportaments que tant es difonen per xarxes socials de pares i mares descontrolats cap al seu propi fill, els companys, entrenadors, rivals o àrbitres. L'esport, en cap cas, és violència física o verbal. També cal tenir en compte que molts entrenadors, pràcticament o sense el pràcticament, posen diners de la seva butxaca per anar a entrenar 2 o 3 cops a la setmana i després dirigir l'equip el cap de setmana a uns quants quilòmetres de casa. De Guardioles, Luis Enrique o Flick, n'hi ha 4 de comptats. Ara que s'acaba la temporada, arribaran els tornejos. La majoria serveixen als clubs per treure 4 euros al bar i així poder afrontar la nova temporada. Per tant, ara i sempre, és hora de gaudir i no patir.
8: Gràcies, Joan. Fins aquí 15 dies. 4 minuts escassos per repassar l'actualitat. Abans, informació de servei. Els trens de la línia R1 funcionen amb 15 minuts de demora de mitjana per una incidència que ha tingut lloc entre Badalona i Sant Adrià de Besòs. S'ha hagut d'aturar la circulació de manera momentània per atendre un viatger que s'ha trobat malament en un d'aquests trens entre Badalona i Sant Adrià de Besòs. Ara ja s'ha reprès la circulació per les dues vies, segons informa Rodalies de Catalunya. I ara sí, anem a fer un cop d'ull ràpid a l'actualitat. Un home d'uns 50 anys ha aparegut mort al mar, a Calella, aquest diumenge al migdia. Segons ha informat Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes. La víctima, que anava vestida i sense documentació, encara no ha estat identificada. Segons les primeres informacions, no presentava signes de violència i tot indica que podria tractar-se d'una mort per ofegament. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. També us hem explicat avui que la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Calella. La intervenció realitzada pel Servei d'Urologia marca un pas endavant en la incorporació de tecnologia avançada al centre. De fet, el de Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en aquesta especialitat, mentre que la resta han començat l'activitat amb cirurgia general. Lloret de Mar celebrarà del 25 al 31 de maig la segona setmana de la gent gran. Durant 7 dies s'han programat una quinzena d'activitats adreçades a aquest col·lectiu amb propostes esportives, culturals i d'oci. El regidor de gent gran, Alejandro Pérez, destaca que el programa ofereix un ampli ventall pensat per fomentar la participació i el benestar. I Blanes ha posat en marxa una nova ruta de punts selfie distribuïts en diferents espais emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fomentar la descoberta del territori d'una manera més visual i participativa. La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament, s'ha completat amb la instal·lació del darrer punt a la plaça de l'Església, davant del Palau Vescomtal. En total, la ruta compta amb 8 ubicacions que recorren alguns dels indrets més representatius de la ciutat de Blanes. Un parell de punts a l'àmbit general. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat la inversió extraordinària de més de 55 milions d'euros per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. Els diners es destinaran, entre altres mesures, a millorar el servei d'atenció domiciliària, reforçar l'atenció a la infància i ampliar els serveis socioeducatius. I el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat de la possible afectació de la guerra a l'Orient Mitjà en el subministrament del querosè, el combustible dels avions. Cuerpo ha reconegut preocupació de cara a l'estiu i ha demanat actuar de manera preventiva abans que apareguin problemes d'escassetat. Tot i això, ha destacat que Espanya té menys dependència d'aquest combustible que altres països europeus. I acabarem amb la previsió del temps. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb nuvolades al quadrant nord-est que aniran creixent amb el pas de les hores i aniran també acompanyades de ruixats que poden ser puntualment intensos. Temperatures màximes avui entre 21 i 22 graus a les hores centrals del dia. Arribem a les 9 d'aquest dimarts, 5 de maig.
10: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
11: Ràdio Marina.
12: Són les 9.

0: Doncs comencem la segona hora d'aquest dimarts. Ja som dimarts, ja hem passat el primer tràngol de la setmana per alguns, i d'altres diuen que el dimarts és el dia més estrany de la setmana. No sé com tu veus, Montse, bon dia.
1: No sé, hi ha gent que cada dia per ells és el dia més estrany o més fotut de la setmana, no sabria dir-te, la veritat. Per mi el dilluns, home, després, i a més després d'un cap de setmana llarg, doncs és el cap.
0: Clar.
1: Teòricament, a veure, hauria de ser una miqueta més complicadillo,
0: sí, però després d'això... Però dimarts jo tinc la sensació que és un dia que queda entremig, que està... que no és dilluns, perquè no és dilluns, no? Però queda molt lluny encara, no?
1: Vaja, que si li dones tanta volta és perquè tu ets un d'aquells que el dimarts ho pateix més que els dilluns.
0: No necessàriament, però sí que és a vegades una mica com estrany, estàs com enmig de la guerra, no? El dimarts i el dimecres són els dies que estàs allà, no? A full.
1: Vale.
0: Ah, no sé, reflexions a les 9, que vols que et digui? Em falta una mica de cafè encara.
1: Ai, m'ha fet gràcia això de he escoltat amb molta atenció la intervenció del nostre company que parlava de l'esport infantil, de l'esport base, d'aquests lemes que haurien de ser gaudir i no patir, però sí que realment si et passeges per les xarxes el que veus són absolutament, manifestacions de pares que no semblen pares, de sobte, es converteixen en arguments.
0: Pares que deixen anar tota la seva frustració contra els seus fills.
1: Frustració, ira, tal... Sí. Llavors, clar, imagina't aquell nano amb 8, 10, 12 anys que estàs acostumat a veure els teus pares amb un rol i de sobte es transformen i es converteixen en el diablo de Tasmània i, clar, tu et quedes allà amb els ulls allò, de qui són aquests, ai, espera que me'n vaig, que no els reconec, perquè clar, és que, pobre nano, no?
0: Quina pressió, no?
1: Déu meu, anem a gaudir, home, anem a gaudir i ja està, tu, vull dir que tampoc ha de sortir un Messi, i si surt...
0: Perfecte.
1: Fantàstic, però és que, home, no, que no li dones temps, que no sé què, que ser el meu fill, que ser el banquillo, és que és terrible, de veritat, és tremendo.
0: I
1: és tremendo.
0: Això passa molt, em sap greu dir-ho, però passa molt més en el futbol que en altres esports, eh?
1: Sí, absolutament, perquè, home, jo m'imagino que tots els pares tenen aquell sentiment petit, aquell bri d'esperança de que el seu fill es converteixi en la gran superestrella, quan de vegades, a veure, hem de ser realistes, el nano és un patata, a veure, va allà a passar-s'ho bé, punt. És que no, eh?
0: Bueno,
1: no.
0: Ja ho diu en Joan a la
1: no
0: seva...
1: No li donem més voltes. Si
0: de
1: és boníssim...
0: Un...
1: Exacte, si és boníssim, doncs home, ja despuntarà, ja hi haurà algú, ja hi haurà temps, tranquils, però és que no... En fi, és que és molt fort, eh? Si et passeixes per les xarxes, hi ha coses que són realment... Buah. En fi, va, parlem de música i mira, el que són les coses que aquesta maquinària musical que sempre s'engega doncs, amb un temps, o podríem uns calendaris, o sigui, estem parlant ja d'events que es produiran a mitjans del 2027.
0: Ai, mare de Déu, a mi això m'estressa molt, eh?
1: Ja, però ja tenim noms, eh? Ja tenim noms de gent, de superestrelles del pop que es passejaran, doncs, pel 2027. Olivia Rodrigo és una d'elles que anuncia un doble concert al Palau Sant Jordi el 2027 amb una nova gira mundial que es diu Un Revealed Tour. Serà l'única parada que farà a Espanya, només pararà a Barcelona.
0: Bueno.
1: Aquesta dona que torna a Barcelona, doncs així, per la Porta Gran, ja ha anunciat dues dates... el que dèiem, 1-2 de maig de 2027, cantant, doncs, amb multiplatins de vendes, guanyadora de 3 Grammy, és una dona realment interessant, que a més, doncs, té una imatge així com dolça i tal, però que té, doncs, una expressió molt i molt canyera damunt de l'escenari, inclús rockera, podria dir. Vull dir, és una dona d'aquelles que jo crec que almenys un cop a la vida s'ha de veure. Les entrades per aquest concert de Barcelona, òbviament, ja es posen a la venda. Quan? Doncs mira, aquest proper dijous, en 2 dies, a les 12, a través dels canals oficials. I mira el que sona, doncs el que sona és una de les coses més noves de l'Olivia.

0: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Però encara això què és?
2: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, amb molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei i service care...
3: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
2: Tu també.
3: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Planà de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o truca al 673-137-137.
4: Arriba el Giro Studi. Un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
5: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
4: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
5: Si et truquem, digues que sí.
4: La teva participació és clau.
5: Giro Studi. El gir que impulsa la nostra salut.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
7: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectrònica.com.
8: Matí 360.

0: Jo crec que es va lluir molt amb aquest tema, eh? La reina.
1: Si ara penses, a veure, de què parlarem avui? D'Abba o de Madonna? No, parlem de Madonna.
0: Jo per això
1: parlem
0: deia,
1: de Madonna, parlem de Madonna. Quin sampler més efectiu, més sí, ben fet. Que bé va quedar aquest Hang Up. En fi, amb aquesta música de fons, si parlem de la gran reina del pop, Madonna, que està en totes les sopes, eh? Torna al seu Vogue a l'estrenada segona part del Diable Vesteix de Prada. I ara he vista.
0: Sí, què tal?
1: Home, és que la primera és molt èpica. Llavors, yeah, la segona resol coses, evoluciona d'una... No, no està mal, no està mal. Es deixa veure, la veritat és distreta, està bé. Està bé, està bé. Va, recordeu que fa uns dies vam comentar que Madonna va aparèixer per sorpresa al festival a Coachella mentre actuava Sabrina Carpenter, eh? Que tots els de... Clar, el públic es quedaria com... Guau, què és això? Doncs sí. Ai... Tot tenia, pel que sembla, doncs, una raó de ser, i és que Sabrina Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema marca el primer avançament oficial de Confessions 2, la segona part d'aquell exitós Confessions of a Dance Floor, publicat al novembre del 2005 amb èxits com aquest que escoltem, com aquest de Hang Up o Sorry. És que això sona molt bé.

L'anunci va arribar a través de xarxes socials on Madonna ha avançat a la portada del tema, aquest tema que estem del que parlem avui, aquest nou nova col·laboració, i amb un podríem dir un missatge com molt misteriós. Tenim alguna cosa a dir, així molt, molt misteriosa ella. El llançament arriba poc després d'una festa celebrada a The Abbey, al West Hollywood, on la cantant va presentar material. Aquest nou senzill es converteix, doncs, en el primer avançament oficial d'aquest Confession 2, que serà el seu proper disc. Aquesta cançó posa el focus en la recerca de la felicitat, més enllà de les xifres, de la pressió que generen les xarxes socials, dos temes centrals, pel que sembla, en aquesta nova etapa. Aquest nou àlbum de Madonna, Confessions 2, es publica el proper 3 de juliol.

0: L'anunci arriba dies després d'especulacions, perquè l'artista va esborrar totes les publicacions del seu Instagram, va modificar la seva biografia amb la frase «El temps passa tant a poc», que es va posar així com molt mística, eh? Una clara picada d'ullet aquesta...
1: Sí, ha esborrat el seu Insta.
0: Sí, va esborrar... A veure, són aquestes maniobres cada vegada més freqüents, que tenen doncs, les grans estrelles del pop, que quan tenen alguna cosa a dir, doncs ho embolcallen,
1: generen expectativa.
0: Misteri, tal, ara tanques que anuncien, tal, ara no sé, anuncis, microanuncis, doncs això, a les xarxes socials.
1: Marketing
0: absolut, absolut, pur i dur. Paral·lelament, doncs, el seu web oficial mostrava el nom ja de Confessions 2, una imatge que apunta doncs, a la portada del disc, amb una estètica doncs, misteriosa. Recordem que el disc original, Confessions, va ser un èxit global, tant de crítica com de vendes, arribant al número 1 en una quarantena de països, guanyant un Grammy, superant els 10 milions de còpies venudes, considerat una peça clau en el dance pop del segle XXI. Convençuts que aquesta segona part no defraudarà, impossible fer-ho perquè estem parlant de Madonna, té més de 4 dècades de trajectòria, o sigui, sempre sorprèn, continua, doncs... És una dona d'aquelles que sempre es reinventa, es redefineix, es torna una altra vegada, i ara torna al principi, i ara torna... Ara sona country, i ara sona una altra vegada a pop dels 90. És una... A veure, les reines tenen aquestes coses, m'entens?
1: Però això és la reina, no?
0: Per això és la reina. Aquest primer avançament de la mà d'una de les actuals princeses del pop, Sabrina Carpenter, es diu Bring Your Love, i ara sí que és el moment de gaudir-lo, perquè sona així.

0: a mi m'encanta, eh?
1: Està super, super bé, sona molt bé. És com si li donés el testimoni a Sabrina, eh? Per fer-la viatjar, doncs, als anys
0: 90,
1: 90, eh? Quan... perquè sona, doncs, a la Madonna dels inicis.
0: Quan la Sabrina no havia nascut, no?
1: Que va, no era ni un projecte, ni els pares, potser. Vull dir que no, molt bé aquesta nova aposta, aquesta nova col·laboració. Jo crec que serà de ben segur un dels temes d'aquest estiu, eh?

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes, i a sunyeriluminacion.com.
3: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar aquell lloc nou de Tordera?
4: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família, sempre acabem allà mateix.
3: És que la seva cuina enganxa.
5: Restaurant Camiral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
4: Aquest divendres, com sempre,
3: reserva feta.
4: Restaurant Camiral, el mateix Camiral de Tordera, número 146.
6: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat. Pugem al DeLorean.
7: DeLorean, avui volem viatjar el dia 5 de maig. A punt? Doncs va, som-hi perquè tenim una única aturada. Anirem a una de les meves pel·lícules favorites, per no dir la que més, i parlo d'un clàssic de la història del cinema, dels musicals, de la que, mira, recentment es va fer, a la meva manera d'avançar, una innecessària versió, per molt Spielberg estigués al darrere, i dic innecessària perquè les obres mestres no necessiten remake, a no ser que les millores, cosa difícil. Parlo de West Side Story. Serà una única aturada perquè l'efemèride s'ho mereix i una banda sonora que entrava als llibres d'història. En grans trets, la data 5 de maig de 1962. El fet, la banda sonora de la pel·lícula West Side Story, dirigida per Robert Wise i Jeremy Robbins, inspirada en l'obra de teatre Romeo i Julieta de William Shakespeare, la música de la qual va ser creada per la ment brillant del mític Leonard Bernstein, va arribar al número 1 a la Billboard 200 dels àlbums dels Estats Units. Una fita èpica, en total 54 setmanes en la posició número 1. Otorgant-li l'estada més llarga al número 1 de qualsevol àlbum de la història. Tot un any, el número 1 es diu aviat, però no era per menys. El musical va ser innovador pels balls, unes coreografies tan espectaculars que a dia d'avui no han perdut força, que formen part de l'acció dramàtica per la música molt variada de Leonard Bernstein, ritmes llatins, jazz, cançons d'amor de gran bellesa melòdica i per la temàtica, la gran història d'amor central, basat en la història de Romeo i Julieta de William Shakespeare, però adaptada als temps moderns. Dues bandes de joves, els Sharks, immigrants porto-riquenys, i els Jets nord-americans d'origen anglosaxó, estan enfrontats. El conflicte sorgeix quan Maria, porto-riquenya, i Tony, un noi de la banda nord-americana, s'enamoren. Ella era l'única famosa de la pel·lícula, Natalie Wood, i ell, Richard Beymer.

Una de les cançons més famoses d'aquesta obra és Amèrica, on es contraposen les dues visions dels immigrants que van arribar als Estats Units, la il·lusió per la llibertat, la modernitat, el consumisme i, d'altra banda, el desengany davant de la marginació racial, la pobresa. La posada en escena de la cançó Amèrica se situa en un terrat on els Sharks xerren sobre la seva vida als Estats Units.

És una pel·lícula tan i tan moderna. El cartell del film podria pertànyer a una pel·lícula d'avui. Les imatges aèries de la ciutat de Nova York que acompanyen els títols de crèdit van ser tota una novetat. En efecte, en cap pel·lícula anterior no hi apareixen imatges sobrevolant la ciutat d'aquella manera, ni els grafitis sobre els murs a títols de crèdits del film. Amb la música que resumeix una de les pàgines més brillants de la història. La banda sonora de West Side Story, la pel·lícula dels 10 Oscars, el musical més premiat de la història. Ens quedem avui.

0: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Rocagrossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
1: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. Edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
2: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
3: L'has portat al dentista?
2: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
3: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
4: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
6: La Masia Tordera.
7: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujitos, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.

0: doncs així amb la tonteria, ja farà gairebé 2 anys d'aquest tema, de 1800, el Living in a Haze, i és que el temps passa, doncs així, pim-pam, eh?
1: I tant, i tant. Mira, abans estàvem escoltant la col·laboració de Bruno Mars i Rosé a IPT, i ens va traslladar, a mi almenys mentalment, a l'estiu del 2024. És que,
0: sí,
1: clar,
0: és que qualsevol... ja fa 2 anys, eh?
1: Ja fa 2 anys de la història i sembla que fos ahir. En fi, ja que parlem del pas inexorable del temps, nosaltres marxem perquè queden res. 4 minuts i escaig, però ja és oficial, la segona part de Michael era de preveure, perquè
0: s'havia dit, no?
1: la pel·lícula es queda, doncs, no arriba ni a la meitat, no, de la seva carrera, just darrere del thriller, pràcticament, amb el qual queda molta trajectòria, eh? I és que, clar, després de l'èxit brutal que ha tingut a nivell mundial l'estrena d'aquesta pel·lícula, doncs ja era d'esperar que hi hauria una segona, a veure com tractaran segons quins temes, perquè, clar, la controvèrsia pot entrar també en aquesta segona part, de la seva vida, on, paral·lelament de la música, doncs hi havia altres temes que mai sabrem si al final eren 100% veritat, perquè després d'aquell polèmic documental en què 2 de les seves suposades víctimes d'abusos, doncs, explicaven barbaritats, uns anys més tard un d'ells es va retractar i va parlar de coaccions. En fi, és que mai tindrem la claretat absoluta sobre si realment es va voler desprestigiar el que era en aquell moment el rei del pop, o realment hi havia alguna cosa de realitat en tot això.
0: De moment,
1: a veure què passa amb aquesta segona part, a veure què ens expliquen i com ens ho expliquen.
0: De moment, segona part de Michael, per quan? No se sap encara, no?
1: Es comença a rodar o a finals d'aquest any o a principis del proper. Jo calculo que durant el 2027 ja sabrem quan hi haurà l'estrena oficial d'aquesta segona part, que jo, la veritat, després de veure la primera, l'espero amb candeletes, eh?
0: Doncs vinga, amb ell acabem.
1: Vinga, bon dia a tothom, dimarts. Bon dimarts.
0: Fins demà.
1: Adéu. Ei, no deixeu que aquest dimarts sigui un dia bé.
0: No, s'ha de fer una mica, no sé. Vinga, va, amb el Michael segur que millora.
1: Tirem. Apa.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home d'uns 50 anys ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes. La víctima, que anava vestida i sense documentació, encara no ha estat identificada. Segons les primeres informacions, no presentava signes de violència i tot indica que podria tractar-se d'una mort per ofegament. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Carella. La intervenció, realitzada pel Servei d'Urologia, marca un pas endavant en la incorporació de tecnologia avançada al centre. De fet, el de Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en aquesta especialitat, mentre que la resta han començat l'activitat amb cirurgia general. La cirurgia robòtica permet operacions més precises i menys invasives, millorant la recuperació dels pacients. Amb aquesta fita, l'hospital s'equipara a altres centres que ja utilitzen aquesta tècnica. I en clau general, destacem que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat una inversió extraordinària de més de 55 milions d'euros per tal de reforçar els serveis socials municipals i comarcals. Els diners es destinaran, entre altres mesures, a millorar el servei d'atenció domiciliària, reforçar l'atenció a la infància i ampliar els serveis socioeducatius. També es preveu augmentar les ajudes d'urgència social, incorporar més professionals per reduir llistes d'espera i reforçar l'atenció a col·lectius vulnerables com persones sense llar o en processos de acollida. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, nuvolades al quadrant nord-est avui dimarts, que aniran creixent i aniran acompanyades de ruixats que poden ser puntualment intensos. Les temperatures màximes entre els 21 i els 22 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
0: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: Una de les grans balades de l'any, sens dubte, ritme de bolero. Aquest Ruiz, què tal? I els mariachis de fons. I una bona manera de començar el nostre temps. 10 del matí, 6 minuts d'aquest dimarts amb Bruno Mars. És de ser un nou romàntic.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Millor amor que no pas guerra, això és el que... Cantava aquest Jason Derulo, una bona manera també de convidar-te que ens acompanyis en aquestes properes hores. Fins la una en punt.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
3: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
4: Entrades a Entràpolis.com.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Ells van ser uns dels protagonistes al festival Estrenes, Les Oques. Quina preciositat, la gent que estimo. 10 del matí, 24 minuts.
1: Marina360.cat.
0: On vulguis. Des d'on vulguis. A Ràdio Marina, la millor música del món.

0: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a JS carnissers.com.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

I Miguel Erenchun, que celebra encara aquest 2026 el 40è aniversari de Duncan Du, repassant els clàssics de la mítica banda. I entre clàssics, aquest Cien Gaviotas. 22 i l'hora en punt perquè arribin les notícies. Et convido que et quedis amb nosaltres. Anem al paradís amb DJ Snake.

Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Saltimbanquis.

0: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
1: Recordar-me'n? I love Camirral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família... Sempre acabem allà mateix.
0: És que la seva cuina enganxa.
2: Restaurant Camirral de Tordera. Quan un descobriment es converteix en tradició.
1: Aquest divendres, com sempre...
0: Reserva feta.
1: Restaurant Camirral. El mateix Camirral de Tordera, número 146.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972-35-97-78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
7: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, asseu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
8: Et busco i t'habito.
9: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
10: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 11.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes ha posat en marxa una nova ruta de punts selfie distribuïts en diferents espais emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fomentar la descoberta del territori d'una manera més visual i participativa. La iniciativa, impulsada pel Departament de Turisme de l'Ajuntament, s'ha completat amb la instal·lació del darrer punt a la plaça de l'Església davant del Palau Vescomtal. En total, la ruta compta amb 8 ubicacions que recorren alguns dels indrets més representatius de la ciutat. Cada punt incorpora també un codi QR que dona accés a informació turística, continguts digitals i audioguies, amb dades sobre el patrimoni, la història i l'oferta cultural del municipi. I Calella ha posat en marxa el nou sistema d'intel·ligència turística. Es tracta d'una eina digital que permet consultar dades sobre l'activitat turística a la ciutat, com el nombre de visitants, la seva procedència o la reputació en línia d'allotjaments i restaurants. El sistema d'intel·ligència turística integra dades municipals amb altres fonts, com la Generalitat o organismes especialitzats, i es complementa amb eines de monitoratge de la reputació digital i un sistema de gestió de dades per optimitzar el coneixement del comportament dels visitants. I en clau general, destaquem que el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat de la possible afectació de la guerra a l'Orient Mitjà en el subministrament del querosè, el combustible dels avions. Cuerpo ha reconegut preocupació de cara a l'estiu i ha demanat actuar de manera preventiva abans que apareguin problemes d'escassetat. Tot i això, ha destacat que Espanya té menys dependència d'aquest combustible que altres països europeus, però ha advertit que la situació pot impactar indirectament al turisme. El ministre també ha plantejat flexibilitzar algunes normes del sector aeri. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de núvols i ruixats que poden ser localment intensos, amb màximes entre els 21 i els 22 graus. Demà dimecres, fins a migdia, cel poc ennuvolat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
0: Fórmula 360, amb Montse Rico.
8: Onze del matí, 3 minuts després de les notícies. Tota una celebració. I és que 25 anys et donen per molt, veritat? Estopa, celebrant i bufant espelmes amb Chambao.

0: Matí 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Comença xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
2: Tranquil·la, no pateixis, ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle, atenció professional i de confiança al teu domicili.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres de 4 a 7 a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

I així és com sona una versió d'un tema archi conegut, aquest suït Shine On My dels Guns N' Roses, amb la veu, amb la versió d'una de les grans del country anomenada Sheryl Crow.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
2: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
1: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, a Vilobí d'Onyar, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de 140.000
5: passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la moltes catalanitat coses de la festa.
10: Aquesta setmana ens encendrem amb les veus.
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
12: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
13: La dona de Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
14: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
15: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
16: ¡Vete a tomar por culo!
17: Pues encantada de conocerte.
12: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Nosaltres també hem descobert aquest don, aquest lloc on es diuen aquelles paraules que de tant en tant triem de dir. No ho dius. I un nou senzill dels Amics de les Arts que sona així de bé. 15 i les 12.
1: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
0: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? Aquadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Aquadis Andreu, carretera nacional 2, 2527 de Fornells de la Selva i també a Aquadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: A Lloret Pizzeria
3: i Pomodoro.
5: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
6: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: per aquest dimarts de sol, almenys aquí a l'exterior dels nostres estudis. Així és com són els clàssics. I així és com els compartim amb tu. A Kind of Magic, amb una mica de màgia.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estar immersos en aquesta nova gira, una gira que darrerament ha tingut alguns canvis, algunes cancel·lacions. Han reprogramat el seu concert a Madrid per al 20 de juny. L'Escape to Europe Tour és aquest esperadíssim tour amb els nous temes i els vells temes de One Republic. 5 minuts per arribar a les 12 del migdia. Les notícies aquí a Ràdio Marina amb Peggy Gou. Fins l'hora en punt.
1: Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Sant Hilari Sacalm amplia la targeta Guillagó a tota la població després de l'èxit dels primers mesos. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament ara fa un any premia les compres al comerç local amb descomptes, entrades o activitats i fins ara estava adreçada només als joves. Més de 70 establiments comercials de Sant Hilari ja hi participen i els usuaris poden acumular punts escanejant les seves compres a través del telèfon mòbil. L'objectiu de la iniciativa és reforçar el comerç de proximitat i dinamitzar l'economia local. Lloret de Mar celebrarà del 25 al 31 de maig la segona setmana de la Gent Gran. Durant 7 dies s'han programat una quinzena d'activitats adreçades a aquest col·lectiu amb propostes esportives, culturals i d'oci. Entre els actes hi ha caminades, tallers de salut, visites guiades, cantades d'havaneres i activitats com Zumba. El regidor de Gent Gran, Alejandro Pérez, destaca que el programa ofereix un ventall ampli pensat per fomentar la participació i el benestar. La iniciativa forma part del projecte municipal Lloret al teu costat. I en clau general, destaquem que l'atur ha baixat prop d'un 4% a les comarques gironines durant el mes d'abril. En total, hi ha 1.052 persones menys a les llistes de desocupació en un context marcat per la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. Durant aquest mes s'han creat més d'11.700 llocs de treball, sobretot al sector serveis, que concentra la major part de les noves contractacions. Actualment, el nombre de persones sense feina se situa en 26.815, una xifra que també representa una caiguda de més del 6% respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat durant les primeres hores del dia. Després, les nuvolades aniran creixent, les temperatures màximes entre els 19 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Fes més. Hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
5: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.
4: Radio.

0: Matí 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat sobrant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que, el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Comença xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Un dels seus hits realment intensos, realment profuns. El que manifestava el seu profund amor per una ciutat com és New York. Aquest Empire State of Mind. Un tema del 2009 que sona així de bé a dia d'avui. Alicia Keys, 12 del migdia, 15, no, 14 minuts.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Roca Grossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores. Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
3: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
4: Deixa't estar de Shakespeare's, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
5: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
2: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
0: Sembla mentida que ja hagin passat 27 anys d'aquest fet, però és així. El concert en homenatge a Carles Sabater, pocs dies després de la seva mort, recordem que ho va fer un 13 de febrer del 99. Aquest 27 d'abril, desenes d'artistes de l'escena catalana com Sopa de Cabra, Sant Raí, Tateria Puntí, Lluís Llach, Marina Rossell, Lax en Busto, es van reunir al Palau Sant Jordi per recordar el cantant de Sau, la figura que va generar el fenomen de fans més gran del moment. Tres han estat els temes proposats per nosaltres aquesta setmana. El tren de mitjanit, és inútil continuar i boig per tu. Nosaltres ho teníem bastant clar, però hem vist que vosaltres també. Més d'un 70% dels vostres vots han donat el triomf a Boig per tu, que es converteix en la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Boig per tu, l'indiscutible tema estrella de Sau. Gràcies a més del 70% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: encara segueix?
1: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei Servisquare...
2: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
1: Tu també.
2: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
3: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a la Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
5: La Masia Tordera.
6: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
10: Comencem l'agenda cultural de la setmana i ho fem a Blanes amb l'exposició que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al dia 30 de maig, Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa. I també a Blanes aquest dissabte dia 9, celebració del Dia Internacional de la Dansa, de 5 de la tarda fins a 9 del vespre. A Lloret de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals d'aquest mes de maig, fins al dia 31, i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. A Sant Hilari Sacalm destaquem l'exposició Univers Chimeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals del mes de juliol a la Nau Sotiedat. I acabem a Vidreres perquè aquest dissabte dia 9 hi ha la cursa i jornada solidària en fila. Hi ha dues distàncies possibles de 5 i de 10 quilòmetres. La recaptació anirà per al benestar de les famílies amb infants hospitalitzats.
8: L'agenda de Ràdio Marina.
9: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
11: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Radio.

0: Una cançó, tot un hit, que té ja més de 10 anys. Una col·laboració amb dos grans superestrelles. Per una banda, el porto-riquè, Marc Anthony, per l'altra, Alejandro Sanz. 3 minuts per 3 quarts d'una. Això es diu Deja que te bese.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Long Drive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Hacía tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
5: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
4: De cap a cap, el radio show de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
5: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Un dia més navegant per les galàxies, les noves galàxies. Ara, va, no veus? I un dia més obrint de bat a bat les nostres portes perquè passi el fos. 9 minuts per la una.

0: I sembla que aquesta és la seva aposta per aquest estiu 2026. Ell també pica a la nostra porta un altre cop. Miqui Núñez. Marxem volant 4 i la 1. Demà és... Salutacions d'aquí. Et parla, Montse Rico? Que tinguis un dimarts espectacular.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
4: Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Un home d'uns 50 anys ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes. La víctima, que anava vestida i sense documentació, encara no ha estat identificada. Segons les primeres informacions, no presentava signes de violència i tot indica que podria tractar-se d'una mort per ofegament. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Carella. La intervenció, realitzada pel Servei d'Urologia, marca un pas endavant en la incorporació de tecnologia avançada al centre. De fet, el de Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en aquesta especialitat, mentre que la resta han començat l'activitat amb cirurgia general. La cirurgia robòtica permet operacions més precises i menys invasives, millorant la recuperació dels pacients. Amb aquesta fita, l'hospital s'equipara a altres centres que ja utilitzen aquesta tècnica. I en clau general, destaquem que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat una inversió extraordinària de més de 55 milions d'euros per tal de reforçar els serveis socials municipals i comarcals. Els diners es destinaran, entre altres mesures, a millorar el servei d'atenció domiciliària, reforçar l'atenció a la infància i ampliar els serveis socioeducatius. També es preveu augmentar les ajudes d'urgència social, incorporar més professionals per reduir llistes d'espera i reforçar l'atenció a col·lectius vulnerables com persones sense llar o en processos de acollida. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, nuvolades al quadrant nord-est avui dimarts, que aniran creixent i aniran acompanyades de ruixats que poden ser puntualment intensos. Les temperatures màximes entre els 21 i els 22 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
8: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
7: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
5: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que, el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Comença xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat.
2: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bartrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
1: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Let's go.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
2: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
3: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
2: Genial. I TAC també, oi?
3: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
2: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
3: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
4: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes ha posat en marxa una nova ruta de punts selfie distribuïts en diferents espais emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fomentar la descoberta del territori d'una manera més visual i participativa. La iniciativa, impulsada pel Departament de Turisme de l'Ajuntament, s'ha completat amb la instal·lació del darrer punt a la plaça de l'Església davant del Palau Vescomtal. En total, la ruta compta amb 8 ubicacions que recorren alguns dels indrets més representatius de la ciutat. Cada punt incorpora també un codi QR que dona accés a informació turística, continguts digitals i audioguies amb dades sobre el patrimoni, la història i l'oferta cultural del municipi. I Calella ha posat en marxa el nou sistema d'intel·ligència turística. Es tracta d'una eina digital que permet consultar dades sobre l'activitat turística a la ciutat, com el nombre de visitants, la seva procedència o la reputació en línia d'allotjaments i restaurants. El sistema d'intel·ligència turística integra dades municipals amb altres fonts com la Generalitat o organismes especialitzats i es complementa amb eines de monitoratge de la reputació digital i un sistema de gestió de dades per optimitzar el coneixement del comportament dels visitants. I en clau general destaquem que el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat de la possible afectació de la guerra a l'Orient Mitjà en el subministrament del querosè, el combustible dels avions. Cuerpo ha reconegut preocupació de cara a l'estiu i ha demanat actuar de manera preventiva abans que apareguin problemes d'escassetat. Tot i això, ha destacat que Espanya té menys dependència d'aquest combustible que altres països europeus, però ha advertit que la situació pot impactar indirectament al turisme. El ministre també ha plantejat flexibilitzar algunes normes del sector aeri. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de núvols i ruixats que poden ser localment intensos, amb màximes entre els 21 i els 22 graus. Demà dimecres, fins a migdia, cel poc ennuvolat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609-85-51-50.
2: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Benvinguts a l'Hora de les Notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
4: L'Hora de les Notes. L'Hora de les Notes. Amb Carles Giribets.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: ajudis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
1: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
7: Et busco i t'aviso.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Sant Hilari Sacalm amplia la targeta Guillagó a tota la població després de l'èxit dels primers mesos. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament ara fa un any premia les compres al comerç local amb descomptes, entrades o activitats i fins ara estava adreçada només als joves. Més de 70 establiments comercials de Sant Hilari ja hi participen i els usuaris poden acumular punts escanejant les seves compres a través del telèfon mòbil. L'objectiu de la iniciativa és reforçar el comerç de proximitat i dinamitzar l'economia local. Lloret de Mar celebrarà del 25 al 31 de maig la segona setmana de la gent gran. Durant 7 dies s'han programat una quinzena d'activitats adreçades a aquest col·lectiu amb propostes esportives, culturals i d'oci. Entre els actes hi ha caminades, tallers de salut, visites guiades, cantades d'havaneres i activitats com Zumba. El regidor de gent gran, Alejandro Pérez, destaca que el programa ofereix un ventall ampli pensat per fomentar la participació i el benestar. La iniciativa forma part del projecte municipal Lloret al teu costat. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat prop d'un 4% a les comarques gironines durant el mes d'abril. En total hi ha 1.052 persones menys a les llistes de desocupació en un context marcat per la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. Durant aquest mes s'han creat més d'11.700 llocs de treball, sobretot al sector serveis, que concentra la major part de les noves contractacions. Actualment el nombre de persones sense feina se situa en 26.815, una xifra que també representa una caiguda de més del 6% respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat durant les primeres hores del dia. Després, les nuvolades aniran creixent, les temperatures màximes entre els 19 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Moment xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
3: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Roca Grossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
5: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida a 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
6: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambo, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
5: Entrades a entrapolis.com.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
5: Si tens un hotel, restaurant o casa rural a Girona o Barcelona, confia en els professionals d'Ancri a Tordera. A Bugaderia Ancri, lloguem llençols, tovalloles i estovalles, ho rentem amb la màxima qualitat i t'ho portem directament al teu establiment. Un servei complet perquè tu només t'hagis de preocupar dels teus clients. Ancri, el teu servei integral de bugaderia, qualitat, comoditat i confiança. Al carrer Miquel d'Unamuno 82 de Tordera. Per més informació, bugaderia.ancri@gmail.com.
6: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
1: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
2: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Busques confiança, qualitat, preu i garantia sobre rodes? A edificar.com tens una àmplia gamma de vehicles seminous i d'ocasió. Revisats, cuidats i amb 3 anys de garantia. Segur que hi trobes el cotxe que busques. edificar.com, a Fornells de la Selva i Girona. Són de confiança, són d'aquí.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
6: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
5: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
7: Escolta cada tarda De cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat.
8: Ràdio Marina.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda cultural de la setmana i ho fem a Blanes amb l'exposició que es pot visitar a la Casa Saladrigues fins al dia 30 de maig, Espècies invasores marines, l'amenaça silenciosa. I també a Blanes aquest dissabte dia 9, celebració del Dia Internacional de la Dansa, de 5 de la tarda fins a 9 del vespre. A Lloret de Mar recordem que s'estan celebrant les jornades gastronòmiques de l'arròs fins a finals d'aquest mes de maig, fins al dia 31, i participen 18 establiments diferents i també l'Escola d'Hostaleria. A Sant Hilari Sacalm destaquem l'exposició Univers Chimeno, una col·lecció de postals de gran valor fotogràfic i històric que es pot visitar els caps de setmana fins a finals del mes de juliol a la Nau Societat. I acabem a Vidreres perquè aquest dissabte dia 9 hi ha la cursa i jornada solidària en fila. Hi ha dues distàncies possibles de 5 i de 10 quilòmetres. La recaptació anirà per al benestar de les famílies amb infants hospitalitzats.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista? Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 4.

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Un home d'uns 50 anys ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes. La víctima, que anava vestida i sense documentació, encara no ha estat identificada. Segons les primeres informacions, no presentava signes de violència i tot indica que podria tractar-se d'una mort per ofegament. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Carella. La intervenció realitzada pel Servei d'Urologia marca un pas endavant en la incorporació de tecnologia avançada al centre. De fet, el de Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en aquesta especialitat, mentre que la resta han començat l'activitat amb cirurgia general. La cirurgia robòtica permet operacions més precises i menys invasives, millorant la recuperació dels pacients. Amb aquesta fita, l'hospital s'equipara a altres centres que ja utilitzen aquesta tècnica. I en clau general, destaquem que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat una inversió extraordinària de més de 55 milions d'euros per tal de reforçar els serveis socials municipals i comarcals. Els diners es destinaran, entre altres mesures, a millorar el servei d'atenció domiciliària, reforçar l'atenció a la infància i ampliar els serveis socioeducatius. També es preveu augmentar les ajudes d'urgència social, incorporar més professionals per reduir llistes d'espera i reforçar l'atenció a col·lectius vulnerables com persones sense llar o en processos de acollida. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, nuvolades al quadrant nord-est avui dimarts, que aniran creixent i aniran acompanyades de ruixats que poden ser puntualment intensos. Les temperatures màximes entre els 21 i els 22 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Benvinguts al Radio Show de les comarques gironines i l'Alt Maresme a través de Ràdio Capital, Taronja Ràdio Girona i Ràdio Marina. Aquest any el Trueta, l'hospital de referència de la regió sanitària de Girona, està d'aniversari. 70 anys que no es fan cada dia.

0: 7 dècades cuidant-nos, que ja és més del que molts cuidem les plantes de casa. I clar, un aniversari així ens ha fet pensar: quantes històries deuen haver passat per aquests passadissos, bones, dolentes, surrealistes, perquè tots tenim aquell moment hospital, oi que sí? Doncs aquesta tarda ens acompanyarà el cirurgià Josep Roig, que ha escrit el llibre que recorda la història del Trueta. Però també volem recollir les vostres històries, testimonis.
1: 972 313 702.
0: Heu hagut d'anar últimament a algun hospital de la Regió Sanitària de Girona, que recordeu també inclou l'Alt Maresme. Estic pensant en l'Hospital de Calella. Com ha anat l'experiència? Us han tractat bé o sou dels que encara recordeu el menú amb més drama que la visita? Ens ho explicareu, missatges, notes de veu, el que us vingui de gust, que avui fem teràpia col·lectiva i gratis, que això sí que és notícia. I a més, aquesta tarda, els consells especials de la nostra estimada Lola Sanz, les novetats tecnològiques de Martí Seguer, i començarem d'aquí uns moments amb les efemèrides musicals d'Avui en 8 de Joan Arenyes. Va, comencem abans que ens posem malalts.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: De cap a cap, visca la tarda. Joan Arenyes.
1: Aquí has de dir presente.
2: Presente.
1: Con la cara erguida.
2: Con la cara... Presente general. Mi...
1: Sí. Com estàs?
2: Molt bé. Què tal? Com estem?
1: Molt bé. Bé, fem futur... no fem futurologia. El que passa no. Que sempre anem una setmana, 8 dies... avançats amb en Joan Arenyes, perquè ens recorda efemèrides musicals, històries que ens porta, i que de vegades són tan entranyables que ens provoquen una certa melancolia.
2: Ai, sí. És una barreja entre efemèrides, sí. Agenda... Bé, una mica de tot. I tal com tu dius, va d'avui en avui. D'avui és dimarts, sí. Doncs, repassarem coses que han passat o que passaran des d'avui dimarts fins dimarts que ve, que ja serà el dia 12 de maig. Però avui estem a dia 5 i hem de començar parlant d'un disc que es va publicar un dia 5 de maig, en aquest cas de l'any 2017. Per mi, un dels millors de Mishima, que ja en té molts de discos interessants, però aquest és especialment... rodó. El disc es diu Ara i Res i conté aquesta cançó, que és la musicació d'un poema de Joan Vinyoli, que es diu Tots són preguntes. La cançó és Qui més estima?

0: Qui més m'estima, Mishima?
1: Sí, senyor. No sé si em vau fer cas, però recordo que fa un parell de setmanes us vaig recomanar moltíssim que els anéssiu a veure a l'estrena del Festival Recòndit a Camós. Allà van estrenar el seu espectacle La nit de les flors, que ara estan girant per diversos llocs del país, molt pocs, perquè hi ha molt seleccionats, perquè és un espectacle molt puntual que fan un parell de cops l'any amb cançons de la seva discografia i els diferents poetes que reciten, barreja literatura i música. Però això ja ha passat. I també ha passat això, que el 2017 publicaven aquesta cançó que es diu Qui més estima, del disc Ara i Res. Passava un 5 de maig del 2017. Passem a dimecres, que serà 6 de maig. Imaginem-nos l'escena, Això és una història d'aquestes que ens l'han de creure, És una mica mitologia del rock. Ens traslladem a l'any, no sé quin any exactament, però a l'any 65 o 64. És que ara no ho tinc aquí notat. Ah, mare de Déu, tinc els papers molt...
2: Quins papers tan molls.
1: Uns 6 de maig.
2: Que t'aguanten...
1: De l'any 60 no sé quants.
2: Sí, què?
1: Ens hem d'imaginar el guitarrista dels Rolling Stones, sí. Keith Richards, sí. Dormint en un hotel a Clearwater, Florida. Sí. L'home està allà, que no pot dormir, es va girant... alguna cosa li va rondant pel cap. En concret té un riff de guitarra que no se'l pot treure del cap. S'aixeca, mig adormit... i té una gravadora sempre al costat, perquè això és un costum que ha agafat, té una gravadora, i grava una cosa, el que té al cap, pum, ho grava, pum, i de seguida es torna a dormir. L'endemà posa aquella cinta, i el que havia gravat era això.
2: Oh!
1: A veure, no era ben bé això. Bueno. No era ben bé això, perquè ho va cantar amb la boca,
2: sí.
1: Però eren aquests acords que després es van convertir en el riff de guitarra més famós de la història, el Satisfaction dels Rolling Stones. Sí.

0: Que bona, que bona, que bona.
1: Sí, senyor. Doncs aquesta és la història, és una llegenda, que no hem pogut comprovar, però com a llegenda és molt maca i ens la creiem, sí, home, sí, perquè tant, que bonic tant, que és sí. que fos així, no? que la tingués al cap, que la gravés de nit i que l'endemà es descobrís que acabava d'acudir-se aquest riff de guitarra que després es convertiria doncs, això, en història de la música. Doncs això va passar un 6 de maig. Passem a 7 de maig, que serà dijous. I dijous, atenció, perquè hem de felicitar l'aniversari, ni més ni menys, que Lluís Llach. Quants anys farà dijous Lluís Llach? Tu què creus?
0: A veure, l'altre dia veig que s'ha retirat de...
1: Sí, de Tapioc.
0: Sí, de l'ANC, ara és vicepresident, i va dir que estava una mica fotudet. Home, 79, 77, 80...
1: 79 anys farà aquest dijous en Lluís Llach. Va néixer un 7 de maig de 1948 a Girona. Oh,

0: No, no va néixer a Verges, en sèrio?
1: No, va néixer a Girona.
0: Ah, no ho sabia.
1: Sí.
0: Està bé. Molt bé, doncs felicitats.
1: Si us el trobéssiu,
0: sí, a Verges,
1: a Verges
0: per Girona.
1: Dijous.
0: Doncs això, exacte.
1: Exacte. Això passarà dijous. Divendres serà 8 de maig. I un 8 de maig de l'any 1965, ara fa 60 anys, es va fer el que es considera un dels primers videoclips de la història. Tu recordes aquella filmació, aquell videoclip de Bob Dylan on se'l veu doncs, passant unes cartolines amb la lletra de la cançó?
0: Sí.
1: Doncs això és història viva de la música.
0: Sí.
1: I aquesta filmació, aquesta gravació, es considera el primer videoclip de la història.
0: Ah,
1: ho va filmar el cineasta D.A. Pinnebaker i és per la cançó Subterranean Homesick Blues, que va gravar l'any 1965.

Bob Dylan va inventar els videoclips abans que, existís la paraula videoclip. Doncs ell va ser una mica seminal en aquest sentit i va convertir aquesta gravació, doncs, això, en un referent de, del videoclip modern amb Subterranean Homesick Blues. Va passar això un 8 de maig de 1965. Passem a dissabte. Una recomanació d'agenda per dissabte. Podeu anar al Parc de l'Estació de Llagostera, perquè a partir de 5:45 de la tarda hi ha un festival, Espurnes, festival gratuït, però atenció al cartell, perquè hi ha els Hipnosi, una banda recomanadíssima de la Barri de Gràcia de Barcelona, que fan rock psicodèlic, Remei de Calafresca des d'Arbúcies, Olga Zuet des de Lleida, Derby Junior des del Lluçanès, Joan Garriga des del Vallès i la Zelosa, que ara escoltarem, des de Barcelona.

0: Molt bé, la Losa.
1: No te'n fotis, Joan, que són boníssimes, les de Losa.
0: Bé, bé, si tu dius...
1: És un duet que aquest any ho està patant moltíssim amb tota la senzillesa del món, perquè són dues veus pràcticament despullades, però tenen encant i tenen un ganxo que atrapa. O sigui que, si les voleu descobrir, si és que no ho heu fet encara, cosa que us demano que ho feu, podeu anar aquest dissabte, dia 9 de maig, a Llagostera, al Parc de l'Estació, hi ha un festival fantàstic, gratuït. Joan Garriga, a Losa, Terbi Júnior, Glesuet, Remei de Calafresca i Hipnosi. El cartell és fantàstic, per tant, no teniu excusa si voleu passar una bona tarda nit al costat de la millor música del país. Això passarà dissabte. Diumenge, 10 de maig, si us el trobéssiu pel carrer, ja us dic jo que no us el trobareu, heu de felicitar l'aniversari, atenció, sabeu aquí?
0: Aquí.
1: A Bono, dels U2.
0: Oh, oh. Oh, aquesta cançó que m'agrada. One.
1: Como mi primo.
0: Sí, sí, sí.

0: Quants estem, Bono?
1: 65. Va néixer el 1960.
0: Sí, sí, sí. Està bé, molt bé.
1: Vull dir que ja es podria jubilar, que sí, no cal que ho faci,
0: no,
1: si no
0: vol, que aquest cobraria el tope, de la... De
1: sí, perquè segur que cotitza el màxim.
0: Oh,
1: el
0: aquest que ha cotitzat més de 40 anys, segur,
1: Sí, sí, sí, el Boto, ojo, treballador, una cosa bàrbara.
0: Bueno, va.
1: Dilluns, un altre aniversari. Mira, i aquesta... en aquesta ocasió és un artista que va desenvolupar la seva carrera en català i en castellà a la dècada dels 60. Una autèntica diva de la música catalana, que és la Lita Torelló. Vale!

0: Li deien la Rita Pavone catalana, eh?
1: La Rita Pavone catalana era una autèntica diva.
0: Era una bona pava.
1: La Rita Pavone, de totes les divas d'aquella època. I ara, aquest dilluns, 11 de maig, farà 80 anys, però segueix en forma, aquesta senyora. Molt bé, per tant, des d'aquí la farta moltíssim.
0: Sort que no he dit res, però t'anava a preguntar si era viva. Per molts anys.
1: Rita. A veure, doncs, deu estar una mica atrotinada.
0: Sí, però bueno.
1: Amb 80 anys, però viva, viva.
0: Va, acabem. Ja te'l poso de fons, va.
1: Vinga, això va passar l'any 2013 i és una imatge icònica de YouTube perquè és una filmació, una gravació que ha assolit milions i milions de reproduccions. És aquell any que l'astronauta canadenc Chris Hadfield va gravar la cançó Space Oddity de David Bowie a bord de l'Estació Espacial Internacional. Segur que us ve la imatge al cap, amb ell gravetat zero i cantant aquesta cançó Space Oddity. Això marxo, Joan, que tinguis bona setmana i fins dimarts que ve.
0: Fins dimarts, adéu!
1: Adéu!

0: I en Joan Dausà, arribem a 4:45. Què ens espera després de la publi? Èxits com aquest. Queen, tornem ara mateix.
1: De cap a cap.
2: Atenció! A Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign. I a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
3: Vuelve la Feria de Abril de La Esquinita. 3 días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Síguenos en la Feria de La Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de La Esquinita. Que no te lo cuenten.
4: Estic preocupada pels meus pares. Necessiten ajuda a casa.
5: No coneixes a Crepuscle, servei d'atenció domiciliària? Donen servei a tot Catalunya. Higiene, medicació, àpats, companyia, neteja...
4: És que a la meva mare li costa molt caminar. Hem d'adaptar-li la casa...
5: Cap problema. Disposen de grues, productes ortopèdics de venda i lloguer i s'ocupen de l'adaptació de la llar, baranes, portes, dutxa...
4: Sort que t'ho gestionen tot.
5: Tranquil·la, ho faran tan bé com ho faries tu. Al carrer Sant Jaume de Calella, Crepuscle, servei d'atenció a les persones.
6: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
7: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
8: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.
4: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 3 minuts, 3 quarts de 5 de la tarda. Som a Taronja Ràdio Girona, Ràdio Marina i Ràdio Capital. El 13 d'abril de 1956 es va inaugurar el nou Hospital de Girona amb el nom de Residencia Sanitaria General Álvarez de Castro de Gerona. Es posaven els fonaments de l'actual Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, que aquest 2026 celebra els 70 anys. Quan se'n van complir 50, o sigui, fa 20 anys, el nostre convidat d'avui, Josep Roig, i la filòsofa... ara no me'n recordo del nom. La historiadora Purificació Merino van fer un llibre en el qual es reflectia totes les històries bones i dolentes del Trueta. Doctor Roig, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, què tal? Molt de gust d'estar amb vosaltres.
0: A veure, recuperem 70 anys enrere. Dius que el Trueta no va ser un hospital benvingut a Girona perquè es va crear en una zona de molt barraquisme. La gent no va veure aquella infraestructura tan alta amb bons ulls, amb gaire bons ulls. És així, Josep?
1: Bé, a veure, no és que no hagi estat un hospital benvingut en aquell moment. El que sí que passava és que va ser difícilment entès que en aquell moment, en aquella situació en el que Girona tenia bastant ben resolta la seva situació sanitària, la ciutat, doncs aparegués un edifici com el que es va construir en aquell moment i, a més, en l'indret en el que es va construir. No és que no fora ben rebut, és que potser jo diria encara que era una situació de perplexitat, no?, per part de la ciutat veure una construcció d'aquest tipus. Evidentment, això va durar durant un temps. El principi del Trueta no va ser del Trueta, de la residència de Girona no va ser, doncs, molt fàcil, perquè va necessitar molt temps fins que a poc la gent anés assumint el que després seria un gran hospital i un centre de referència no solament a nivell local, sinó a nivell de tota Catalunya.
0: Dedueixo pel que diu, Josep, si no em corregeixes, que el Trueta, o l'Álvarez de Castro en aquella època, va ser un hospital avançat en el temps, perquè dius que la situació sanitària en aquella època a Girona estava bé i de cop i volta es construeix un armatoste increïble que la gent doncs, no ho acabava de pair, no?
1: No, el que passa és que va haver diferents raons per les quals es va construir aquell edifici. A veure, la idea era donar una atenció, en aquell moment estem parlant dels anys 50, donar atenció a lo que era el seguro obligatorio d'enfermedad. O sigui, era el primer moment a nivell estatal que hi havia una assegurança per a aquelles classes socials una mica més desvalgudes, aquelles que tenien uns ingressos anuals bastant limitats.
0: Perquè en aquella època encara no existia la seguretat social.
1: No, el que no hi havia, el concepte actual de sanitat universal que tenim nosaltres, en aquell moment no existia. Aleshores, la gent que residia a Girona, doncs com en altres ciutats, havien hagut de buscar-se una mica la vida en aquest sentit, en el sentit sanitari. Com van resoldre el tema? Per una banda, doncs estava a l'hospital que feia la cobertura de beneficència, que era l'Hospital de Santa Caterina, però hi havia la relació metge-pacient, perquè era una activitat sanitària privada, era el que es portava en aquell moment, i el que no entrava per la sanitat privada era a través de les mutualitats. Hem de pensar que el moviment mutualista va ser molt important a Catalunya ja des de finals del segle XIX i des de llavors durant tot el principi del segle XX.
0: En quants llits va començar el Trueta, per l'Albert de Castro?
1: A veure, la disponibilitat per l'espai que es va crear en aquell moment doncs era per 291 llits. El que passa és que en absolut es van ocupar aquests llits. Fins ben avançat, pues jo diria que fins a l'any 1975-76 va ser el moment en què l'hospital va començar a funcionar a ple rendiment. Però pensem que des del 1956 que s'inaugura fins quasi entre 15 i 20 anys primers, l'hospital no va estar funcionant a ple rendiment, entre altres coses perquè l'espai que s'havia construït estava per sobre de les necessitats de la ciutat en aquell moment i sobretot de les persones a qui estava dirigit aquest tipus de sanitat.
0: Una curiositat, parles de 990 i escaig llits, no ho sé si ho saps, quants se'n té actualment, perquè ens fem una idea, quants se'n té el Trueta actualment de llits?
1: No, ara no puc dir perquè ara ja fa un cert temps que no estic en actiu en l'hospital i a més hi ha hagut algunes reformes recentment, però quan jo he estat en actiu fins allà al Trueta, fins a l'any 2018, doncs estàvem per sobre dels 500 llits, 450, 500 llits.
0: Josep,
1: el que passa és que
0: digues.
1: Això, ja dic, ha anat evolucionant amb el pas del temps perquè cada vegada doncs les estades hospitalàries s'han intentat fer més curtes a expenses d'altres serveis, com és l'hospitalització domiciliària. És a dir, la medicina en si mateixa ha anat evolucionant i aquest concepte de nombre de llits doncs, no reflecteix la complexitat que en aquest moment té un hospital com el Trueta.
0: Josep, parlem de fites importants pel Trueta, fites mèdiques, per exemple, estic pensant en el primer part o en el primer transplantament. Si haguessis de destacar algunes fites importants en la història del Trueta, cap on les hauríem d'ubicar? Cap a quins anys?
1: Bé, amb la dècada, o sigui, els primers canvis substancials de l'hospital tenen lloc en el moment en què es jerarquitza l'hospital. Pensem que durant els primers 15-20 anys l'hospital el que feia era donar un servei sobretot en especialitats quirúrgiques, parts. O sigui, els parts es van donar a l'hospital des del moment en què es va obrir, 1956. Les intervencions quirúrgiques també. El que passa és que la complexitat de les intervencions que es feien en aquell moment no eren equiparables a les que van venir després. Però el primer moment en el que hi ha un canvi substancial en l'hospital, estem parlant del moment de la jerarquització. És entorn a l'any 1974-1975. És el moment en què deixa de treballar a l'hospital amb especialistes quirúrgics que venen de fora de l'hospital, és a dir, són cupus de cirurgia, cupus de ginecologia, un especialista amb un ajudant que ve a operar a l'hospital, s'acaba aquesta fórmula i comença la creació dels serveis mèdics i quirúrgics. L'hospital comença a tenir la seva plantilla estable amb un responsable de cada especialitat, amb una sèrie d'adjunts. Aquest és el primer moment en el que l'hospital comença a tirar endavant. Moments importants i transcendents de la primera època, la creació de la unitat de cures intensives. Mm-hmm. En el moment en què a l'hospital especialitza una part de les seves dependències per atendre els pacients amb més complexitat, això permet un salt important dintre de la magnitud de les intervencions que es fan. L'hospital va començar a ser donant d'òrgans. A l'hospital el trasplantament sempre s'ha fet amb altres centres de referència, però va haver un primer moment també a partir del moment de la jerarquització. Estem parlant ja de finals dels anys 80, doncs l'hospital va ser hospital donant d'òrgans. I a poc a poc... Perdó.
0: No, digues.
1: Dic, a poc es van anar incorporant diferents especialitats. Per exemple, l'arribada de la oncologia, del tractament complet de la patologia oncològica amb la presència d'especialistes d'oncologia va donar un canvi també a l'activitat de l'hospital i tot això doncs va ser també a finals dels anys 80, principis dels anys 90. Posteriorment ja arriba tècniques més complexes, sobretot en la meva especialitat, la cirurgia va començar a introduir tècniques menys agressives, com és la laparoscòpia. Avui en dia ja no parlem ja solament de laparoscòpia, estem parlant de robòtica. És a dir, la evolució ha estat tan ràpida a partir dels anys 80 que podríem anar trobant fites importants cada pocs anys.

0: moltíssim temps i moltíssim esforç amb els nous plànols de lo que havia de ser el Trueta. I certament estàvem una mica lluny. Jo crec que no, que cada vegada estem molt més a prop. Jo estic convençut de que veurem el nou Trueta a curt termini.
1: Quan ha d'estar el Trueta nou?
0: Ah, això ja... jo no sóc la persona més indicada per poder donar resposta. Jo crec que això, aquesta pregunta li hauríeu de transportar
1: a les autoritats. A les
0: persones,
1: sí, sí.
0: Exactament, que en aquest moment prenen decisions. Per voluntat i per il·lusió, jo el posaria en marxa...
1: Ara mateix.
0: Ara mateix. Per necessitat, per descomptat.
1: I tant. Sí. Doctor Roig, Josep Roig, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i felicitats per la part que et toca d'aquests 70 anys del Trueta. Una abraçada molt forta.
0: Moltíssimes gràcies. Un plaer estar amb vosaltres.
1: Adeu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Blanes ha posat en marxa una nova ruta de punts selfie distribuïts en diferents espais emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fomentar la descoberta del territori d'una manera més visual i participativa. La iniciativa, impulsada pel Departament de Turisme de l'Ajuntament, s'ha completat amb la instal·lació del darrer punt a la plaça de l'Església davant del Palau Vescomtal. En tota la ruta compta amb 8 ubicacions que recorren alguns dels indrets més representatius de la ciutat. Cada punt incorpora també un codi QR que dona accés a informació turística, continguts digitals i audioguies, amb dades sobre el patrimoni, la història i l'oferta cultural del municipi. I Calella ha posat en marxa el nou sistema d'intel·ligència turística. Es tracta d'una eina digital que permet consultar dades sobre l'activitat turística a la ciutat, com el nombre de visitants, la seva procedència o la reputació en línia d'allotjaments i restaurants. El sistema d'intel·ligència turística integra dades municipals amb altres fonts, com la Generalitat o organismes especialitzats, i es complementa amb eines de monitoratge de la reputació digital i un sistema de gestió de dades per optimitzar el coneixement del comportament dels visitants. I en clau general, destaquem que el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat de la possible afectació de la guerra a l'Orient Mitjà en el subministrament del querosè, el combustible dels avions. Cuerpo ha reconegut preocupació de cara a l'estiu i ha demanat actuar de manera preventiva abans que apareguin problemes d'escassetat. Tot i això, ha destacat que Espanya té menys dependència d'aquest combustible que altres països europeus, però ha advertit que la situació pot impactar indirectament al turisme. El ministre també ha plantejat flexibilitzar algunes normes del sector aeri. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de núvols i ruixats que poden ser localment intensos, amb màximes entre els 21 i els 22 graus. Demà dimecres, fins a migdia, cel poc ennuvolat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
7: De cap a cap, amb Joan Bosch.
8: Què tal, família? Com va això? 5 de la tarda i 4 minuts. Ràdio Capital 95.6, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Marina 100.3, 96.2. Tenim un telèfon i una pregunta. Testimonis també aquesta tarda?
9: 972 313 702.
8: Com cada tarda. Enguany, el Trueta celebra 70 anys. I el Trueta és l'hospital de referència de la regió sanitària de Girona, que aquesta regió inclou també la comarca de l'Alt Maresme. Estic pensant en l'Hospital de Calella. Una regió de gairebé 900.000 persones. Parlem de l'hospital de referència, que fa 70 anys i que està esperant, perdoneu l'expressió col·loquial, fotre el camp d'allà i anar al nou, a la nova zona que està entre Sal i Girona. No em feu dir exactament on, perquè no ho recordo. Bé, arran d'això, us demanem si últimament heu hagut d'anar a algun hospital de la regió sanitària, com ha anat l'experiència, us han tractat bé, o sou dels que encara recordeu el menú amb més drama que la visita. Definitiva, testimonis de com ha anat la vostra experiència, si heu hagut d'anar a l'hospital, el CAP, el metge de capçalera us ha donat cita per d'aquí 3 setmanes. Parlem una mica de sanitat en general a la regió sanitària de Girona, que per cert, en la Cerdanya no forma part de la regió sanitària de Girona.

0: de cap a cap. Visca la tarda.
1: Els consells de la Lola.
2: Lola la Piconera.
3: Hola, què tal?
2: Molt bé, que no cal.
3: Que no, home, sí que cal, està bé. Ja t'ho dic jo, que jo avui no estic gaire fina.
2: No estàs fina, reina?
3: No, no estic gaire fina. Jo crec que és pel tema del temps, que si ara fred, ara calor, ara pluja... És el letargo primaveral, que diuen en castellà.
2: Tens al·lèrgies amb el pol·len, tu, o què?
3: Home, perdona, jo de tant en tant se'm fica dintre un arbre, que vamos, em flipes. Un arbre sencer se'm fica dintre. No parlem
2: clar, el problema és que vius a Barcelona, avui estava llegint que
3: els
2: es veu
3: plataners.
2: Que els plataners que reduiran un 45% els plataners, perquè, vaja, en teniu masses de plataners. Què voleu tanta plàtanos, cony, home?
3: Però si no fa plàtanos, però aquest plataner que no fa plàtanos és un torracollons d'arbre, per favor. Home.
2: Bueno, va, quins consells em vols explicar avui, reina?
3: Bueno, ens estic coneixent. No, és que estic així xafadota, tu. Saps què em va passar ahir? Vaig anar mirant matalassos. A les 5 de la tarda vaig estar 2 hores mirant matalassos. Només 2, eh? I vaig anar d'un cantó a l'altre, d'un cantó a l'altre. Així, plim, plim. Ah, aquest no. Ara, i crec que em vaig aixecar i estirar massa ràpid. Sí. I aleshores em va agafar com mareig. I encara em dura avui. Però és igual, no té res a veure amb el que no va parlar-vos avui,
2: Moment, espera. No t'esperis. Ja et diré quan no tinguem temps. Escolta, a tu el matalàs t'agrada dur o suau?
3: M'agrada dur, que és per això que me'l canvio. Sí, però dur,
2: calla.
3: Ben dur, però tan dur tampoc, perquè ahir vaig estar entre un que era una pedra i un altre que no ho era tant. I jo, ostres, oi, un, dos, no em vaig acabar de decidir. Finalment, al cap de 2 hores, em vaig decidir per un que no era tan dur, mitjanament dur. Val?
2: Has provat mai un matalàs d'aigua?
3: No.
2: Sí.
3: No, n'hi ha encara, em sembla,
2: sí,
3: però això no era una moda porno dels anys 80?
2: tu has vist moltes pel·lícules, també,
3: No, home, no. M'ho han explicat.
2: Sí, m'ho han explicat. No, jo
3: un matalàs d'aigua existeix, això?
2: Jo n'he provat, sí. Però no aquí.
3: Sí.
2: No aquí, eh? A Tailàndia. A Tailàndia.
3: Vas a saber què anaves a fer.
2: Vaig anar de vacances i em van dir si volia provar, t'ho juro, de conya, eh?
3: Matalàs, hòstia. Però allò...
2: Era dur. Jo pensava que estaria allà tota l'estona allà remant. No. Era dur.
3: Sí. És dur? Ostres, sí. Jo he provat aquest que és espuma supervestidura.
2: Jo per mi que hi havia cucubitus de gel, perquè era molt fresc, i això el feia la... Era com una nevera.
3: Vale, perquè si no s'explica.
2: Bueno, va, perdona per interrompre.
3: No, és que jo sempre m'explico... Jo crec que no cal ni que em prepari ni que pensi res. Simplement explico la vida i ja està, saps?
2: Molt bé, va.
3: Bueno, mira, resulta que havia pensat de parlar-vos d'una cosa que està bé i que funciona. Bueno, ara hi haurà gent que em tirarà els plats pel cap, però mira, si estàs... Remei, de quan tu saps tens una persona d'aquelles torracollons, saps allò que...
2: Emprenyadores, sí.
3: Emprenyadora. O, per exemple, o una situació, tema personal teva, emprenyadora. Per exemple, jo què sé, doncs... Oh, és que tinc el cap com un timbal perquè he de resoldre un tema d'hisenda, per exemple, o un tema de no sé què. Doncs hi ha un tema que funciona, tot i que hi haurà gent que dirà que no funciona. Has de tenir molta fe, eh? Tornem al tema de la fe passada.
2: Jo amb les teves històries de fe no hi crec. Però, en fi, és igual.
3: N'has de tenir.
2: Va, explica'm, a veure.
3: Es tracta de congelar la persona o la situació que et molesta.
2: Jo la congelo.
3: Meravellós. Escolta, saps qui em va explicar això? Una psicòloga. O sigui, ojo, que no t'estic parlant de...
2: No.
3: A veure, és una espècie de, digue-li, ritual, digue-li allò. Tu quan fas rituals de magia potagia, no, però saps? Quan, a vegades quan tens alguna cosa al cap, una situació al cap que no hi ha manera de solucionar-la, si tu fas una cosa física... que a tu et doni a entendre que si vaig a aquella cosa física, allò se n'anirà del cap, se'm solucionarà, d'alguna manera s'explica així aquesta manera de fer, no? Però bueno, la gràcia és que això és com una espècie de ritual, no? I tu dius, la veïna del segon que no para de fer soroll i la tinc allà...
2: Com la congelo?
3: Agafes un paperet, escrius el nom d'aquella persona... Tanques el paperet i el fiques a dintre d'un got amb aigua a dintre del congelador. Ojo, un pot que no sigui de vidre, perquè se us pot petar. No, en sèrio. Sí. Bueno, llavors hi ha gent que agafa i en lloc de posar-ho dintre d'un potet, ho posa dintre d'una llimona. Saps? Allò, parteixes la llimona, fiques allò allà dintre. Clar, què passa? Que pots arribar a passar-te, com a mi m'ha passat alguna temporada, de tenir pots i llimones al congelador. Clar. Què passa? Venen visites. Clar. I allò que algú et diu, no vaig bé. A treure la cervesa del congelador. Sí. I es troba amb tots aquells pots. Clar, tu com ho expliques?
2: Que dir, no diguis, aquest pot és de la veïna. Aquesta
3: no, clar, no li has de dir. Ah. Has de, no, la gràcia és que posis en el potet a fora, perquè la gent no...
2: El nom.
3: No, bueno, no, el nom de la persona que congeles, no, perquè la gent dirà, com és que aquest pot posa Maria Lourdes Rovira, saps? No, sí. Home, no. Llavors poses, per exemple, llenties a fora, saps? Vull dir, sí. Més o menys res, perquè has de tenir en compte que la gent que ve les visites, que si va obrir el congelador, ho has de tenir ben amagadet. Però escolta'm, et prometo que funciona. Allò típic que tens una relació amb algú, no, allò que dius, bueno, s'ha trencat...
2: Però això t'ho ha dit la psicòloga. Això t'ho ha dit la psicòloga.
3: T'ho prometo.
2: Mare meva. Perdona, ja té collons pagar el psicòleg i que et toquin aquests consells, eh?
3: No, però és allò que dius, bueno, és que no em trec del cap a una persona, sí. O no sé, saps? O
2: la congeles.
3: És que estic amb... Bueno, la congeles, i aleshores, en sèrio, escolta, deixa'm explicar, psicòloga, després vaig veure que això se li diu psicomàgia, saps què vull dir? Que dius, a veure, bueno, però no té més, no té... És com quan et diuen, posa sota de... Bueno, no sé, gira el got, també un dia us haig d'explicar, si no trobes una cosa, gira el got, no? Gira un got, eh? És com una manera de dir-li al teu cervell, he fet alguna cosa física perquè et curis. Vale, m'estàs tractant de loca, oi?
2: No, t'estic tractant de... Escolta, oi que tot funciona?
3: Sí, clar, doncs ja ho explico, perquè són coses que m'explica que funcionen. Sí.
2: Jo de màgia de petit feia màgia Borràs i ja està.
3: Bueno, màgia Borràs, però tu fas una cosa avui, ja veuràs. Pensa una cosa que et tormenta o jo què sé,
2: això
3: que
2: diu. Avui et congela...
3: Mal de cap. Jo ara mateix tinc mal de cap. Doncs apuntaré, ara ho faré, en un paper posaré la migranya que estic tenint d'aquest parell de dies, ho congelaré i a veure si... No és migranya, a veure, si tens migranya et mediques, evidentment.
2: Et prometo
3: aquella nebulosa,
2: que aquesta nit et fotaré la nevera. Lola.
3: No, home, no m'hi fiquis a mi, no!
2: Un petó, un petó.
3: No,
2: un petó.
3: No, però no em deixis al congelador.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Aprofitant que el Trueta fa 70 anys, avui estem demanant històries d'hospitals, de metges, de CAPs, de la regió sanitària de Girona. En Jordi és de Palafrugell. Sí, sí, hi vaig anar fa un parell de setmanes a l'hospital per una caiguda tonta. La veritat és que em van atendre força ràpid i amb bon tracte. Sempre es pot millorar, però vaig sortir amb bona sensació. La Marta és de Figueres. A veure, malauradament hi he anat sovint últimament per un familiar. El personal és molt professional, però es nota que van desbordats. Vam haver d'esperar bastant a urgències. En Pere de Lloret, que ha d'anar, suposo, a l'hospital de Blanes, diu. Hi vaig anar per un tema menor i em va sorprendre positivament l'hospital de Blanes. Esperava pitjor servei pel volum de gent, però va anar prou àgil i correcte. I la Núria de moment és de Banyoles. Bé, de moment és de Banyoles, vull dir que de moment et llegeixo aquest i després ja continuarem. La Núria diu: fa poc hi vaig portar el meu fill i tot i que l'espera es va fer llarga, el tracte va ser excel·lent. Les infermeres van tenir molta paciència i ens van fer sentir tranquils en tot moment.

0: Stand By You, estaré amb tu, un clàssic dels Pretenders, a 6:02 a Ràdio Marina, Taronja Ràdio i Ràdio Capital.
1: 972-313-702.
0: Efectivament, aquest és el nostre telèfon per opinar i per dir el que vulgueu. I què ens espera després de la publicitat? Això. Voyage, voyage. Fins ara.
1: De cap a cap.
2: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
3: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
4: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
5: La Masia Tordera.
6: Tots els caps de setmana d'abril i maig celebrem la Fira d'Abril. Rebujito, sangria, esmorzar típic, sevillanes... Esmorzar i dinar especial de Fira d'Abril amb el gran espectacle eqüestre de la Masia Tordera, amb Javier Jurado i Ball de Fi de Festa. Tot per tan sols 37,50 € per persona. Feu la vostra reserva al 628 42 64 49 i veniu a gaudir de la Fira d'Abril a Restaurant La Masia, al carrer Girona 32, Tordera.
7: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
8: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
7: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
8: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
7: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
9: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
10: Busques cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernès i Voltresa 8 de Girona.
11: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
12: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà, de dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45, sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño, amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972-379-379.
13: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
14: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
1: Les tardes de Girona amb Joan

0: 972 313 702.
1: Avui històries d'hospitals, històries mèdiques de la regió sanitària de Girona. Quim de Blanes diu, jo vaig anar a l'hospital darrerament i gairebé em sé el nom de totes les cadires de la sala d'espera. Vaig estar esperant hores sense exagerar, a urgències. Un cop a dins, el servei és molt bo, la veritat. La Carla és de Girona. A veure què diu la Carla. Deixa'm passar pàgina. Aquí. Diu, no hi havia en anys i aquesta vegada m'ha tocat. Em va sorprendre la combinació de tecnologia i tracte proper. Tot i algun retard, vaig sortir amb la sensació que fan el que poden amb els recursos que tenen. I anem a Calella, que ja us he dit abans, a l'Alt Maresme forma part de la regió sanitària de Girona. No sé si en Joan ens voldrà parlar de l'Hospital de Calella o d'alguna altra experiència. Joan, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, molt bé, molt bé.
1: Com va la vida? Estàs bé de salut?
2: Sí, sí, sí, per sort. Això dels hospitals a mi em queden molt lluny.
1: Me n'alegro.
2: No m'he anat res, un parell de vegades i per obligació. Bueno, de fet, tothom hi va per obligació, oi?
1: I tant, sí. No hi anem per gust, eh?
2: Exacte, sí, sí. No, jo, quan he dit per obligació, volia dir perquè, bueno, per edat, allò que fan aquestes proves del colon...
1: Sí.
2: I, bueno, per edat, pues, m'ha tocat anar-hi un parell de vegades i la veritat és que molt bé, superpuntuals, superamables, et posen allà, et posen de costat, te'l posen per curat, pim-pam, no t'enteres de res, ja està fet, eh? Apa.
1: Ostres, alguna vegada parles de la colonoscòpia, no?
2: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Clar, d'entrada, quan et diuen t'hem de fer una colonoscòpia... A mi m'entren tots els que engueli. No me n'ha fet mai cap, eh? Espero que no d'allò, però diguem-ne que no és un lloc molt agradable perquè et fotin un tub allà dintre, eh?
2: Bueno, però, no diré que la primera vegada que hi vaig anar no em feia gaire gràcia, eh? Però és que la veritat no t'enteres absolutament de res. De res.
1: Molt bé.
2: És més emprenyador les dietes que has de fer que tot l'altre, perquè dic que és arribar a l'hospital... Pim-pam, t'agafen de seguida, t'atenen amablement, quan et despertes et diuen, hola, què, ja està passat tot, tot ha anat bé, pim-pam, descansa una miqueta més aquí, quan no sé què, podràs marxar.
1: Molt bé.
2: O sigui que és pim-pam i molt bé, m'ha tractat molt bé totes les vegades.
1: Tu, i una altra...
2: No tinc cap queixa.
1: I una altra curiositat. Tens bon rotllo amb el doctor o la doctora de capçalera?
2: Home, sí, això sí, hi ha bon rotllo.
1: Vale, perfecte.
2: Hi ha bon rotllo.
1: Hi ha feeling.
2: Això és important, tenir bon rotllo amb el metge de capçalera.
1: Molt.
2: I a vegades et solucionen coses.
1: Clar, perquè és el que va diversificant i va enviant cap aquí, cap allà, et va guiant, especialista cap aquí, especialista cap allà. Tardes molt en l'especialista, Calella, o què?
2: Bueno, és que jo el que he dit, només he anat un parell de vegades a l'hospital, perquè per sort, a part de constipats bàsic,
1: vale.
2: No he tingut altres problemes de salut, o sigui que no puc opinar si no és del tema exclusiu aquest de la colonoscòpia. I dic, perfecte, el dia que toca, l'hora que toca, tot ben atès, genial, no tinc cap queixa, però a més és que no puc opinar.
1: Molt bé.
2: No puc opinar perquè per sort no n'haig de fer ús, només he anat pagant tota la meva vida... per no haver-ne de fer ús, però ja em sembla bé pagar per una cosa d'aquestes i no haver-ne de fer ús.
1: Molt bé.
2: Sí que...
1: Joan, una abraçada i gràcies per trucar-nos des de Calella. Adéu!
2: A vosaltres.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina. Són les

0: Ràdio Marina, serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Sant Hilari Sacalm amplia la targeta Guillagó a tota la població després de l'èxit dels primers mesos. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament ara fa un any premia les compres al comerç local amb descomptes, entrades o activitats i fins ara estava adreçada només als joves. Més de 70 establiments comercials de Sant Hilari ja hi participen i els usuaris poden acumular punts escanejant les seves compres a través del telèfon mòbil. L'objectiu de la iniciativa és reforçar el comerç de proximitat i dinamitzar l'economia local. Lloret de Mar celebrarà del 25 al 31 de maig la segona setmana de la gent gran. Durant 7 dies s'han programat una quinzena d'activitats adreçades a aquest col·lectiu amb propostes esportives, culturals i d'oci. Entre els actes hi ha caminades, tallers de salut, visites guiades, cantades d'havaneres i activitats com Zumba. El regidor de gent gran, Alejandro Pérez, destaca que el programa ofereix un ventall ampli pensat per fomentar la participació i el benestar. La iniciativa forma part del projecte municipal Lloret al teu costat. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat prop d'un 4% a les comarques gironines durant el mes d'abril. En total hi ha 1.052 persones menys a les llistes de desocupació en un context marcat per la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. Durant aquest mes s'han creat més d'11.700 llocs de treball, sobretot al sector serveis, que concentra la major part de les noves contractacions. Actualment el nombre de persones sense feina se situa en 26.815, una xifra que també representa una caiguda de més del 6% respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat durant les primeres hores del dia. Després, les nuvolades aniran creixent, les temperatures màximes entre els 19 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
4: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
3: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Ho passes malament quan et toca parlar en una reunió de treball important? O quan has de fer una presentació? Els tallers presencials i online d'en David Quesada et donen eines i pràctiques perquè la teva por no bloquegi el teu creixement professional i puguis parlar en públic amb confiança i naturalitat. Entra a david-quesada.com i descobreix com et pot ajudar. Ara, taller presencial a Blanes el 16 i el 30 de maig. Inscriu-te ja.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: De cap a cap, amb Joan Bosch.
3: Sis de la tarda, 4 minuts, Ràdio Marina 100.3, 96.2, Taronja Ràdio Girona 94.4 i Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, les novetats tecnològiques de la setmana en viu, no des de Boston, que hi era hora. Perquè, clar, aquest noi s'hi ha estat allà 15 dies tocant-la d'allò.
4: Oi, que bé que s'hi està als Estats Units.
3: Oh, clar, no et fot.
4: I de vacances, clar.
3: Ah, ja us aviso, i el que veig no és traïdor. Algun dia d'aquests faré vacances, eh? I ara estic fins als dallons, i és que tot Déu pot dir vacances.
4: Bueno, ja et toca, clar que sí.
3: Home, escolta, en tinc els dallons plens, eh?
4: Bueno, escolta, endavant.
3: Endavant les atxes,
4: eh? Estàs amb els teus drets.
3: Molt bé. Escolta, tema hospital, tu ets molt jove.
4: Sí.
3: Et faré la pregunta a l'inrevés.
4: A veure.
3: Has anat mai a un hospital?
4: Sí, sí que hi he anat, sí? però per coses...
3: Tontes.
4: Tontes, sí.
3: No, és que ara ens han trucat una
4: colonoscòpia. Un problema a la pell.
3: Una colonoscòpia no te l'han fotut mai, no?
4: No.
3: Perquè és una zona delicada. Aquell nom d'aquesta calella ha dit... Clar, és una zona que per allà pel recte fa... Bé, no, es veu que no fa mal, m'ha dit que no feia mal.
4: Ah, bueno,
3: no, a mi no m'ha fet mal, però ni ganes. Però d'entrada, si vas al metge i dius, què hem de fer això?
4: No fa molta il·lusió, no fa molta il·lusió, exacte.
3: Molt bé, escolta, alguna novetat tecnològica relacionada amb la sanitat, no, eh?
4: Bueno, sí. La primera, sí, sí.
3: Ah, que bé, doncs ja m'ho explicaràs.
4: I amb l'Spotify.
3: Amb l'Spotify,
4: sí.
3: Perfecte. Doncs d'aquí uns moments com et dius?
4: En Martí.
3: En Martí Sabrià, mare meva, ja no me'n recordo.
4: Ai, Déu meu.
3: Ens explicarà històries tecnològiques. Però abans anem a recuperar l'any del gat.

0: Veig aquí l'estudi amb Martí per comentar-nos les novetats tecnològiques de la setmana.
1: Sí.
0: I m'has dit que volies... Això ho has fet expressament, de lligar el tema...
1: Sí. Salut?
0: Ah, ets un oïdor del programa, eh?
1: Home, esclar.
0: Punyetero.
1: Estava preparant a casa i dic, ai, mira.
0: Molt bé. La Lola m'ha donat records per tu, eh?
1: Sí, ja l'he sentit també.
0: Molt bé. Escolta, comencem parlant de la salut digital.
1: Sí.
0: I d'aquesta nova aposta de Spotify per entrar en el món del fitness, perquè em quedo meravellat. A veure, Spotify i fitness.
1: Sí, exacte.
0: A veure, és
1: un part rellevant en la seva evolució com a plataforma digital i així amplia el seu abast cap a un àmbit que connecta directament amb la salut i el benestar, el fitness. Fins ara molts usuaris ja utilitzaven l'Spotify com a banda sonora dels seus entrenaments, però ara la companyia vol anar molt més enllà i convertir-se en una eina activa dins de la rutina i l'activitat física. Aquesta nova etapa arriba gràcies a una aliança amb Peloton, una de les plataformes més conegudes en aquest àmbit del fitness, i l'acord permetrà doncs integrar dins d'aquest Spotify més de 1.400 classes.
0: Oh, és que bé, eh?
1: Exacte. Sí, i aquestes sessions inclouen disciplines diverses com exercici de força, entrenaments de cardio, sessions de ioga i també continguts de meditació, per si volem una cosa una mica més calmada.
0: Sí, això a la Lola li agrada molt, això, meditar, eh?
1: Doncs mira, ara l'Spotify podrà.
0: Sí, sí, sí.
1: I no es tracta només d'activitats físiques, sinó també d'una aposta que engloba diferents dimensions del benestar personal, perquè també hi ha podcasts relacionats amb això, per tant, no només és aquest acord. Aquest moviment doncs respon a una realitat clara. Una gran part dels usuaris de Spotify ja vinculen la plataforma amb aquest exercici físic i, segons dades internes, prop del 70% dels usuaris premium fan algun tipus d'activitat esportiva cada mes i existeixen més de 150 milions de reproduccions associades també al fitness. Per tant, és un mercat que havien d'explorar. I aquest ús consolidat doncs, ha estat clau perquè la companyia doncs, decideixi fer aquest pas per integrar-ho absolutament tot.
0: Me n'alegro. Escolteu, sempre que, em sembla que setmana sí, setmana també, m'estàs parlant d'estafes relacionades amb la intel·ligència artificial que la gent ha d'anar molt, molt, molt de compte. Què ens vols parlar avui?
1: Doncs mira, és que aquesta que us parlaré avui ja és allò...
0: El súmum.
1: Sí, Déu-n'hi-do, no està mal. Doncs això, suplantació d'identitat no és una tècnica nova, però l'IA ha introduït un nivell més de realisme molt més elevat. Fins fa poc els fraus es feien sovint a través de missatges de text o correus electrònics, que podrien generar unes sospites o unes pautes, no, que podíem com detectar. I en el cas que s'ha fet públic és el de, això que us explico, que és una treballadora d'un bar que va rebre una trucada durant la seva jornada laboral. Fins aquí, bé. A l'altra banda del telèfon, un home li demanava que fes una transferència urgent amb els diners de la caixa. Bueno, fins aquí, dius, bueno, l'individu aportava dades concretes del negoci com números del balanç, fet que augmentava la credibilitat d'aquesta situació, per tant, factures i coses bastant reals, i després s'hi va posar la suposada encarregada local que va confirmar la petició. La treballadora va reconèixer la veu i davant d'aquesta aparent validació decideix executar aquesta transferència.
0: Reconeix la veu.
1: És a dir, la veu d'una treballadora real estava clonada.
0: La mare que els ha anat allà. Ostres.
1: Sí, sí.
0: O sigui que, jo què sé, arribarà el dia que em truqui ma mare clonada?
1: Espero que no, però pot arribar a passar amb algú que bueno, podria, algú de nosaltres que parlem molt per la ràdio i que ens tenen molt la pista, podria arribar a ser, eh? Doncs, clar, aquest cas mostra com això, la combinació de dades reals i tecnologies avançades poden generar allò, unes situacions molt convincents, per tant, cal anar molt en compte amb tots aquests temes. T'he de dir que al final la transferència no va tenir èxit perquè estava, la treballadora no tenia els suficients permisos com per realitzar l'operació. Però, bueno...
0: Va estar a punt.
1: Va estar a punt. Va picar.
0: Doncs tornem d'aquí un punt, d'acord?
1: Vinga, fins ara.

0: Va, acabarem les notícies digitals i tecnològiques de la setmana amb un cas curiós, Martí, sobre verificació d'edat a les xarxes socials al Regne Unit.
1: Doncs sí, el Regne Unit ha impulsat una de les legislacions més estrictes en matèria de protecció dels menors, però amb l'objectiu de limitar l'accés a continguts inadequats a les xarxes socials. Aquesta normativa, doncs, els obliga a les plataformes a implementar sistemes de verificació d'aquesta edat. Però un estudi recent posa en evidència les dificultats d'aplicar aquestes mesures d'una manera efectiva. Un dels exemples que avui et vull comentar és especialment il·lustratiu. Alguns joves utilitzen, atenció, un llapis de celles per dibuixar-se un bigoti i aparentar més edat davant les càmeres i els sistemes de verificació. I passen
0: cola.
1: I cola.
0: Ostres.
1: Aquest fet, doncs, evidencia, doncs, les limitacions d'algunes d'aquestes tecnologies en aquest reconeixement facial.
0: Sí.
1: L'estudi també ens diu que el 46% dels menors considera que aquests sistemes són fàcils de superar, només un 17% afirma que són difícils d'evadir, i què més? I un 32% dels encastats admet també haver utilitzat alguna d'aquestes tècniques per saltar-se aquesta verificació d'edat.
0: Per tant... Se les inventen totes,
1: bé,
0: eh?
1: Hem de millorar amb això.
0: Va, acabem amb una mirada al sector energètic de Catalunya.
1: Doncs sí, perquè actualment només un 20% de l'electricitat que produïm aquí a Catalunya ve de fonts renovables. Aquesta xifra queda lluny de la mitjana estatal, que supera el 55%, i també per sota de la Unió Europea, que se situa al voltant del 47%. Aquest escenari situa Catalunya, doncs, a la part baixa del rànquing, tant a nivell estatal com europeu, i doncs ens hem de posar les piles, i millor dit, perquè el 64% de l'energia la produïm amb nuclear, uh-huh. I tot i que es tracta d'una font de baixes emissions en carboni, no és renovable, diguéssim, i condiciona el ritme d'aquests desplegaments d'aquestes tecnologies. I pel que fa a les renovables, la seva presència és encara molt limitada. Només un 1% arriba de la fotovoltaica, la hidràulica representa un 11% i l'eòlica un 8%. Per tant, anem fluixos de renovables aquí a Catalunya. I per fer això, per revertir-ho, doncs el govern està aplicant uns plans energètics que estableixen uns objectius bastant ambiciosos. Es preveu multiplicar la capacitat instal·lada fins a arribar als 62 megawatts l'any 2050, i a curt termini el repte és assolir els 15.000 megawatts en els pròxims 5 anys. Per tant, ens hauran de donar alguna ajuda, eh?
0: Ens haurem de posar les piles.
1: Sí.
0: Escolta, moltes gràcies, benvingut, welcome. Ens sentirem la setmana que ve, el proper dimarts a la mateixa hora, eh?
1: Molt bé.
0: Són 6:45 de la tarda, Taronja Marina Capital. De cap a cap.

0: de cap a cap.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
4: El blues arriba a Santa Susana. El 22 i 23 de maig a l'Espai Camp Mas de Dalt, Susana Blues Festival. Divendres 22, Mònica Green i Wax and Boogie. Dissabte 23, a Contra Blues, Los Mambo Jambos, Suitcase Brothers i Escaramanga. Compra ja la teva entrada i no et quedis fora. Susana Blues Festival.
5: Entrades a antrapolis.com.
6: Però encara segueix.
7: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei i service care.
6: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
7: Tu també.
6: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o truca al 673-137-137.
8: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
9: Una iniciativa de Vitaldent.
10: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
11: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, apicolejat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
12: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
13: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina a les 10 de la nit.
14: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribet.
15: Fórmula 360, tota la informació de la Selva i el Maresme i la millor música. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat. Ràdio Marina.
16: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: Avui, històries d'hospitals. Hem parlat amb el doctor Gràcia, que ha escrit el llibre dels 70 anys del Trueta. Bé, dels 70 anys no, dels 50 anys del Trueta. I ja que està d'aniversari, doncs hem volgut explicar una mica les històries d'un hospital que va néixer el 1958 i que originalment es deia Hospital Residencia Álvarez de Castro. I a partir d'aquí, doncs, parlem d'històries de metges, d'hospitals, de CAPs, de tot això. Anem a Figueres. Maria, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt bé, molt bé. Ara molt bé. Ja he plegat, o sigui que bé, bé.
1: De salut, també?
2: Bueno, sí, sí, sí. Podem dir que sí. Podem dir que sí. El que passa és que, bueno, sempre es passen ratxes, no?
1: Sí. Si no entrem, com ho diuen allò, si no entrem en detalls, estem bé, no?
2: Exacte, exacte, exacte. Si no ens mirem allò molt amb lupa, doncs tot general bé.
1: Testimonis sobre la teva relació amb la sanitat, jo que sé, des de la metgessa o el metge de capçalera, sí, des del CAP, des dels hospitals que hagis fet servir, explica'ns el
2: sí,
1: que vulguis.
2: Sí, és un tema que podeu fer-ne per llarg, perquè per on te començo. És un tema molt interessant que s'hauria de parlar molt i molt, perquè, bueno, està una mica, l'assistència a la sanitat pública està una mica deterioradeta, deterioradeta. I clar, què fas? Recorreixes a la privada, que t'ho solucionen ràpid i una mica més bé. Però urgències, les urgències estan fatal. Jo m'aqueixo de les urgències. O sigui, no pot ser que vagis, que no puguis amb la teva ànima, amb un amic de litis, amb una sinusitis, que no pots ni aixecar-te, arribes allà a les 9, penses que t'haurà un metge i te diu no, torna a les 12. Hmm. Perdona? Sí, si no puc amb la meva ànima, o sigui, sí, has de marxar a casa o allà on te sigui i has de tornar. O sigui, per què passa això amb les urgències ara? No ho entenc. Si tu estàs malament, és urgent, no? Doncs pues, torna a casa, estiga't un rato allà, que no pots amb la teva ànima perquè estàs malalt, i te fan tornar 4 hores després, perquè és quan el metge et pot visitar. Mm. Ho trobo molt, bueno, molt fort.
1: Déu-n'hi-do.
2: Ho trobo fort, jo crec.
1: Deies que tens una assegurança privada, oi?
2: Sí, correcte.
1: I ho has fet perquè, arran d'aquestes experiències negatives, això que m'estàs explicant ara de les urgències, sí?
2: Sí, perquè realment sempre he sigut de la sanitat pública, l'escola pública, tot perquè, bueno, paguem impostos i perquè crec que és el millor, no? Però, esclar, arriba un moment que per la salut, si tens la visita, t'ho donen a 3 mesos, 4 mesos, perquè estan col·lapsats, que jo també ho entenc, però, clar, tires de lo ràpid. Tu vols solucionar una cosa, no és de dir, me compro't un bolso, me puc esperar que arribi, o un cotxe. No, és una cosa que necessites solucionar ja. Mm. És immediat, llavors. Recorres a lo ràpid, és pagant? Pues sí, i la veritat és que, bueno, és un bon servei, clar.
1: Pagant
2: sempre de
1: canta,
2: no?
1: Sí. Malauradament...
2: malauradament és així.
1: No, sí, però malauradament no hauria de ser així.
2: Per això dic que... I me fa molta ràbia perquè jo apoyo la sanitat pública i l'escola pública, i la meva neboda és metge, amb el que... Vull dir, estic d'acord amb ella amb totes les vagues i tal, perquè és que els hi falta de tot. O sigui, ha deteriorat molt i molt tot el públic. Llavors, algú estem fent malament, jo crec.
1: Maria, gràcies pel teu testimoni des de Figueres. Una abraçada molt forta.
2: De res, una abraçada.
1: Adéu.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Un home d'uns 50 anys ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes. La víctima, que anava vestida i sense documentació, encara no ha estat identificada. Segons les primeres informacions, no presentava signes de violència i tot indica que podria tractar-se d'una mort per ofegament. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació. I la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha fet la seva primera cirurgia robòtica a l'Hospital de Carella. La intervenció, realitzada pel Servei d'Urologia, marca un pas endavant en la incorporació de tecnologia avançada al centre. De fet, el de Calella ha estat el primer dels 5 hospitals que participen en el projecte de compra conjunta a iniciar aquest tipus de cirurgia en aquesta especialitat, mentre que la resta han començat l'activitat amb cirurgia general. La cirurgia robòtica permet operacions més precises i menys invasives, millorant la recuperació dels pacients. Amb aquesta fita, l'hospital s'equipara a altres centres que ja utilitzen aquesta tècnica. I en clau general, destaquem que la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha anunciat una inversió extraordinària de més de 55 milions d'euros per tal de reforçar els serveis socials municipals i comarcals. Els diners es destinaran, entre altres mesures, a millorar el servei d'atenció domiciliària, reforçar l'atenció a la infància i ampliar els serveis socioeducatius. També es preveu augmentar les ajudes d'urgència social, incorporar més professionals per reduir llistes d'espera i reforçar l'atenció a col·lectius vulnerables com persones sense llar o en processos de acollida. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, nuvolades al quadrant nord-est avui dimarts, que aniran creixent i aniran acompanyades de ruixats que poden ser puntualment intensos. Les temperatures màximes entre els 21 i els 22 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que, el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de, les plantes i també la, divulgació. I aquests objectius, de fet, són els, troncals del, propi Mari Murtríssim.
3: Foment xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: Ei, encara et compliques fent recerca de productes electrònics sense cap garantia ni assessorament? A Z Electrònica ho tenim tot per la teva llar i negoci. Tot en electrònica, telecomunicacions, tecnologia especialitzada i sistemes de seguretat. Z Electrònica des del 2011. La garantia i assessorament professional que busques per trobar tot allò que necessites. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zelectronica.com.
1: Aquest abril i fins al primer cap de setmana de maig, vine amb els teus a Tossa de Mar. Les jornades gastronòmiques de la cuina del bacallà són l'excusa perfecta per compartir una bona taula en família. Menús especials, receptes úniques, ambient acollidor i un poble per descobrir plegats. Feu plans, veniu a Tossa i gaudiu junts. Més informació a visittossa.com.
2: Però encara segueix.
3: I tant. Ha començat a parlar que si la seva Sprinter és fiable, molt d'espai, de la seva connectivitat, que si finançament a mida, que té acords de servei Servisquare...
2: Normal, si és que amb Mercedes-Benz el teu Sprinter només és al principi.
3: Tu també.
2: Sprinter de Mercedes-Benz. El teu negoci mai para. Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes, o truca al 673-137-137.
1: Te'n recordes del dia que et vaig portar a dinar a aquell lloc nou de Tordera?
4: Recordar-me'n? I love Camiral! Si des d'aleshores no hem parat d'anar-hi. Celebracions, a fer un menú amb els companys de feina, amb la família, sempre acabem allà mateix.
1: És que la seva cuina enganxa.
5: Restaurant Camí Ral de Tordera, quan un descobriment es converteix en tradició.
4: Aquest divendres, com sempre,
1: reserva feta.
4: Restaurant Camí Ral, el mateix Camí Ral de Tordera, número 146.
6: Atenció, a Dental Dent Palafolls tenim promoció especial d'Invisalign i a més, et regalem 2 mesos de gimnàs a l'Anytime Fitness Santa Susanna. Dental Dent Palafolls, alinea el teu somriure, activa el teu cos, no ho deixis escapar. Dental Dent Palafolls, demana cita avui mateix al 609 85 51 50.
7: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Estàs pensant què estudiar l'any vinent? Vols ser entrenador de futbol? Vols ser socorrista de piscines o parcs aquàtics? A l'Institut Roca Grossa de Lloret de Mar pots estudiar el cicle de grau mitjà d'ensenyaments esportius de la modalitat de futbol i també de salvament i socorrisme. Ah, i recorda que pots fer una simultaneïtat d'estudis de batxillerat amb salvament i socorrisme on, amb dos cursos acadèmics, s'obtenen els dos títols. Informa't a la web o vine a la jornada de portes obertes el dimecres 6 de maig a les 17 hores.
1: Arriben les jornades més saboroses de l'any. Les 26enes jornades gastronòmiques de l'arròs de Lloret ja són aquí. Durant tot el mes de maig, gaudeix dels menús exclusius amb l'arròs com a protagonista. De la tradició a la innovació, amb tot el gust de la cuina mediterrània. Vine, seu a taula i deixa conquistar per l'arròs a Lloret de Mar.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
6: Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
7: Torna Expocasió Girona, els dies 15, 16 i 17 de maig a Fornells de la Selva.
8: Et busco i t'evito.
9: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero, cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
10: Vols estar al dia de tota l'actualitat de la Selva i el Maresme? Apunta't al nostre canal de Telegram.

0: Aquest mes de juny viu la màgia de la música en directe a l'Amfiteatre dels Jardins de Santa Clotilde, amb vistes espectaculars sobre la Costa Brava. El 5 de juny, Les Migues. El 12 de juny, Helena Gadel. I el 19 de juny, Laura Andrés. Nits úniques en un entorn incomparable. Obertura al recinte a 8:15. No et quedis sense entrada. Compra-les ara a patrimoni.lloret.cat. Temps Clotilde. Música que es viu.
1: Va, vinga, selfie.
2: No, ho ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
6: Vuelve la Feria de Abril de la Esquinita. Tres días de sevillanas, buena comida y el mejor rebujito. Con la actuación en directo de Javi Medina. 8, 9 y 10 de mayo en el Parc Prudenci Bertrana de Tordera. Síguenos en la Feria de la Esquinita en Instagram y compra ya tus entradas. La Feria de Abril de la Esquinita. Que no te lo cuenten.
7: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment. Amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar. És trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
8: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
9: Sembla mentida que ja hagin passat 27 anys d'aquest fet, però és així. El concert en homenatge a Carles Sabater, pocs dies després de la seva mort, recordem que ho va fer un 13 de febrer del 99. Aquest 27 d'abril, desenes d'artistes de l'escena catalana com Sopa de Cabra, Sant Raí, Tateria Puntí, Lluís Llach, Marina Rossell, Lacs amb Busto, es van reunir al Palau Sant Jordi per recordar el cantant de Sau, la figura que va generar el fenomen de fans més gran del moment. Tres han estat els temes proposats per nosaltres aquesta setmana. El tren de mitjanit, és inútil continuar i boig per tu. Nosaltres ho teníem bastant clar, però hem vist que vosaltres també. Més d'un 70% dels vostres vots han donat el triomf a Boig per tu, que es converteix en la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Boig per tu, l'indiscutible tema estrella de Sau. Gràcies a més del 70% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: বছর
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Blanes ha posat en marxa una nova ruta de punts selfie distribuïts en diferents espais emblemàtics del municipi amb l'objectiu de fomentar la descoberta del territori d'una manera més visual i participativa. La iniciativa, impulsada pel Departament de Turisme de l'Ajuntament, s'ha completat amb la instal·lació del darrer punt a la plaça de l'Església davant del Palau Vescomtal. En tota la ruta compta amb 8 ubicacions que recorren alguns dels indrets més representatius de la ciutat. Cada punt incorpora també un codi QR que dona accés a informació turística, continguts digitals i audioguies amb dades sobre el patrimoni, la història i l'oferta cultural del municipi. I Calella ha posat en marxa el nou sistema d'intel·ligència turística. Es tracta d'una eina digital que permet consultar dades sobre l'activitat turística a la ciutat, com el nombre de visitants, la seva procedència o la reputació en línia d'allotjaments i restaurants. El sistema d'intel·ligència turística integra dades municipals amb altres fonts com la Generalitat o organismes especialitzats i es complementa amb eines de monitoratge de la reputació digital i un sistema de gestió de dades per optimitzar el coneixement del comportament dels visitants. I en clau general destaquem que el vicepresident del govern espanyol i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha alertat de la possible afectació de la guerra a l'Orient Mitjà en el subministrament del querosè, el combustible dels avions. Cuerpo ha reconegut preocupació de cara a l'estiu i ha demanat actuar de manera preventiva abans que apareguin problemes d'escassetat. Tot i això, ha destacat que Espanya té menys dependència d'aquest combustible que altres països europeus, però ha advertit que la situació pot impactar indirectament al turisme. El ministre també ha plantejat flexibilitzar algunes normes del sector aeri. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui dimarts, de núvols i ruixats que poden ser localment intensos, amb màximes entre els 21 i els 22 graus. Demà dimecres, fins a migdia, cel poc ennuvolat. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: A Fes Més hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
7: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
6: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.

0: Matí 360.
1: Un home d'uns 50 anys s'ha aparegut mort al mar a Calella aquest diumenge al migdia. Segons informa Ràdio Calella, el cos ha estat localitzat surant a uns 50 metres de la costa i ha estat recuperat pels equips d'emergència després de l'avís d'uns banyistes.
2: Recordem que el Mari Murtra el gestiona la Fundació Cal Faus, que té uns fins fundacionals. És a dir, Faus la va crear el 51 per un objectiu, que era doncs, la recerca, la conservació del món de les plantes i també la divulgació. I aquests objectius, de fet, són els troncals del propi Mari Murtríssim.
3: Moment xifra en 49.543 milions el dèficit d'inversió en infraestructures.
4: El primer que hauria de quedar clar amb els pares i mares és que és bo que els seus fills facin esport per salut, compartir experiències amb d'altres nois i noies de la seva edat i, en cap cas, per treure'ls de pobres, convertint-se en un dels grans noms que van ser mencionat.
5: Sabrina, Carpenter i Madonna uneixen forces amb un tema, amb un nou senzill conjunt que es diu Bring Your Love. S'ha publicat fa només 3 dies. Voleu saber com sona? Va, paciència. El tema...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Canvis en el pagament de la taxa de residus a Blanes, que ara va separat del consum d'aigua. Per informar-se, fins al 14 de setembre hi haurà 3 punts d'assistència al ciutadà. De dilluns a divendres, de 9:45 a 2:45. Sense cita prèvia, al carrer Ample número 11, a la Biblioteca Roberto Bolaño. Amb cita prèvia obligatòria a l'oficina de l'amic de l'Ajuntament. Més informació a blanes.cat/taxaresidus o al telèfon 972 379 379.
2: Ajuntament de Blanes, al servei del ciutadà.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
5: El proper diumenge 17 de maig, vine a la 12a marxa solidària contra el càncer que organitza Oncolliga Blanes. Una marxa per a tota la família. 8 quilòmetres de recorregut a peu pla. Sortida 9:45 del matí del passeig de Mar de Blanes. Inscripcions online a oncolligagirona.cat i presencials davant l'Ajuntament els dissabtes 9 i 16 de maig i el mateix dia de la cursa. Tots els donatius es destinen a les persones afectades de càncer i a les seves famílies. Vine i posa't en marxa contra el càncer. Col·labora Ràdio Marina i marina360.cat.
6: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada mes, un nou tema al Matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero? A Quadis Andreu tens més de 150 vehicles multimarca en estoc, tots revisats i certificats. A més, amb garantia de fins a 60 mesos. Vine al teu concessionari de confiança. T'esperem a Quadis Andreu, carretera nacional 2, 25-27 de Fornells de la Selva i també a Quadis Andreu, carrer Antoni Bernés i Voltresa 8 de Girona.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: Els dies 15, 16 i 17 de maig es celebra al Port de Blanes la Fira d'Activitats Blanes Mar. Vine a gaudir de tastets gastronòmics amb productes del mar, artesania local i un munt d'activitats per la mainada. Una jornada única que posa en valor la nostra identitat pesquera. Més informació a cofblanes.com/blanesmar. Blanes és tradició. Blanes és arran de mar.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: L'aeroport de Girona, Vilobí d'Onyà, ha tancat el primer trimestre del 2026 amb més de
5: 140.000 passatgers. Moltes coses.
7: Escoltem el tècnic de la Unió Esportiva Tossa, Edu Urdiales.
8: Ens han marcat el gol.
9: Sentim veus que diuen que Mendoza té l'objectiu de descafeinar la catalanitat de la festa.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus.
6: Sonia Pérez, que és la directora assistencial de la Corporació de Salut del Maresme.
11: Són cirurgies que són de molta precisió i de, a vegades, llocs de difícil accés.
12: La matinada del 15 d'abril del 1912, l'RMS Titanic va desaparèixer a les aigües gelades de l'Atlàntic Nord.
13: Dona Sánchez, a un pas de seure al banc dels acusats, el jutge dona per acabar...
14: Se llama síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
15: ¿Quieres pasar y comer algo, John?
16: ¡Vete a tomar por culo!
17: Pues encantada de conocerte.
12: Primer concert que ha estat descrit per la premsa com apoteosi, propi d'una experiència mística.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
18: Dale, Pepu.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Tranquil·la, no pateixis. Ho farem com ho faries tu. A Crepuscle som especialistes en atenció domiciliària. Cuidem gent gran, persones amb dependència, discapacitat i oferim suport a infants amb necessitats especials. Oferim servei d'acompanyament, neteja de la llar i venda i lloguer de productes sanitaris i ortopèdics. A més, adaptem la teva llar perquè sigui més segura i accessible. Donem servei a tot Catalunya. Ens trobaràs al carrer Sant Jaume de Calella. Crepuscle. Atenció professional i de confiança al teu domicili.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 17 de maig. Panxeta viada, porc de pagès, 7,95 euros quilo. Bistec extra de vedella, 18,50 euros quilo. Costelló de pagès, 8,95 euros quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 7, ens posem al dia.
4: Ens divertim, descobrim i ens informem de tot el que passa a casa nostra.
3: De cap a cap, el radioshow de les tardes de la ràdio amb en Joan Bosch i un equip de col·laboradors de luxe.
4: Escolta cada tarda de cap a cap. De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio Marina i a marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: Sant Hilari Sacalm amplia la targeta Guillagó a tota la població després de l'èxit dels primers mesos. La iniciativa impulsada per l'Ajuntament ara fa un any premia les compres al comerç local amb descomptes, entrades o activitats i fins ara estava adreçada només als joves. Més de 70 establiments comercials de Sant Hilari ja hi participen i els usuaris poden acumular punts escanejant les seves compres a través del telèfon mòbil. L'objectiu de la iniciativa és reforçar el comerç de proximitat i dinamitzar l'economia local. Lloret de Mar celebrarà del 25 al 31 de maig la segona setmana de la gent gran. Durant 7 dies s'han programat una quinzena d'activitats adreçades a aquest col·lectiu amb propostes esportives, culturals i d'oci. Entre els actes hi ha caminades, tallers de salut, visites guiades, cantades d'havaneres i activitats com Zumba. El regidor de gent gran, Alejandro Pérez, destaca que el programa ofereix un ventall ampli pensat per fomentar la participació i el benestar. La iniciativa forma part del projecte municipal Lloret al teu costat. I en clau general destaquem que l'atur ha baixat prop d'un 4% a les comarques gironines durant el mes d'abril. En total hi ha 1.052 persones menys a les llistes de desocupació en un context marcat per la Setmana Santa i l'inici de la temporada turística. Durant aquest mes s'han creat més d'11.700 llocs de treball, sobretot al sector serveis, que concentra la major part de les noves contractacions. Actualment el nombre de persones sense feina se situa en 26.815, una xifra que també representa una caiguda de més del 6% respecte a l'any passat. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimecres, cel mig ennuvolat durant les primeres hores del dia. Després, les nuvolades aniran creixent, les temperatures màximes entre els 19 i els 21 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Fes més. Hem fet bricolatge. Hem renovat la botiga de Blanes i tenim moltes ganes que vinguis a veure-la.
6: I atenció, per una compra mínima de 50 euros entraràs al sorteig de 3 premis en xec regal de fins a 300 euros. Per equipar el teu jardí, la terrassa, el menjador, la cuina...
5: Vine abans de final de mes a Fes Més Blanes. I fes-ho a mida. Pots guanyar un xec regal.
7: Et busco i t'habito.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: He provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-nos